0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Ritmo. Flash. Let's go.

0: vas al teu ritme. I Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Urban Maxi Flash, Flash, Brandi Libre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Palamós, S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 6.
1: Ei, què tal? Bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Sona el megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
1: Ara mateix, les 6 del matí d'aquest dimarts, 16 de juny del 26, arrenca un nou Flash Matí. I avui ho fem amb el megacrack de la setmana. Benvingut i benvinguda.

0: És la Shakira, Let's Go, amb Burna Boy, la cançó del Mundial. Es diu Dai Dai. Vinga. Let's Go.
1: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Som-hi.
1: El Flash Matí.
0: Això comença ara mateix, eh? Posem en marxa tota la maquinària d'aquest programa, tot l'engranatge del Flash Matí per... Doncs començar a posar una miqueta allà d'ordre, eh? 6 i 3 minuts, Dai Dai, Shakira, Burna Boy. Els megacracks aquesta setmana a Flash FM, a la cançó del Mundial. Jo no sóc molt de futbol, però clar, ja tinc el típic grup de col·legues fent la porra, eh? Que si jo crec que guanyarà aquest, que si hi ha qui diu que sempre acaba guanyant no sé qui altre. Bueno, jo de futbol m'entero més aviat poc aquí. A Flash FM sabem més aviat de música, eh? De la Shakira. Que amb aquesta cançó, doncs, ha engegat aquestes 5 hores de show fins les 11 del matí. Som el despertador de Flash FM, el programa que us porta més música de bon matí. No volem històries aquí rares, eh? No volem gaire xapa, volem despertar tot el país a cop de ritme. Aquí l'Héctor Ortega, eh? Un plaer, com sempre, de veritat, formar part de la vostra rutina matinal. Avui hi ha molts premis per a vosaltres, evidentment. La samarreta, que això ja és marca de la casa habitual, cada dia no falla, eh? La samarreta del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron. Però és que avui segueix en marxa el concurs de la traca. Estem regalant cada dia d'aquesta setmana lots de petards la traca per començar a preparar una miqueta la revetlla de Sant Joan de la propera setmana, d'acord? Això d'una banda i de l'altra, doncs també tindrem avui entradetes dobles pel Share Festival a Barcelona el proper mes de juliol. Això sí, el que més ganes tenim de fer sonar ara mateix a aquesta hora del matí és una de les noves del Quevedo, que ahir va ser el convidat de l'últim concert de Bad Bunny a la seva gira, doncs, a Madrid.
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada!
0: Avui al Flash Matí també parlarem, d'aquesta aparició estel·lar de Quevedo al show de Bad Bunny. De moment ens quedem amb ell i amb la nova línia, el Golpito. Molt bon dimarts a tothom.

0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Once.

l'artista del moment, sens dubte, eh? Anava a dir de l'any, però és que és més encara que això, eh? En aquest cas, a Marc Àngel, la Jumpa. 6 i 11 minuts ara mateix d'aquest dimarts, d'aquest 16 de juny del 26. Com us deia fa un moment, Bad Bunny ahir va fer l'últim concert a Madrid de la seva gira, de tirar més fotos. Evidentment dient doncs, que no vol trigar tant en tornar doncs, al país. Va portar de convidat al Quevedo, també al Davy. Sabem que va ser un concert doncs, mira, amb la Dulceida, la Casita, entre altres famosos. Aitana estava al públic, no va voler perdre's el darrer concert de Bad Bunny a Madrid. I bueno, escolta, ja parlarem una miqueta més en detall d'aquest concert en algun moment d'aquest programa, que són 5 hores de show, ja sabeu, des de les 6 fins les 11 del matí. Avui, amb un lot de petards de la traca per vosaltres. Escolteu amb atenció si voleu participar, perquè la mecànica, aviam, és una miqueta enrevessada, però té la seva gràcia, vale? En algun moment del programa trucarem a algú dels que us presenteu voluntaris. Ara t'explico com fer-ho. Espera un moment. Llavors, tenim unes quantes frases a l'Instagram, @flashmatí, frases que vosaltres haureu d'acabar en el moment en què us truquem, d'acord? Tipo el que fan a l'Hormiguero, saps allò de que sabe que lo que quiero la tarjeta de l'Hormiguero? Doncs aquest és l'exemple. Nosaltres fem una cosa semblant, a la nostra manera. Aneu a l'Instagram, @flashmatí, allà teniu les frases, la de cada dia. Avui en tenim una de concreta. Llavors, si voleu ser voluntaris, perquè en algun moment del programa truquem aleatòriament algú de vosaltres, envieu-nos un missatge al 628-060513, al WhatsApp de cada dia del Flash Matí, amb el vostre nom i des d'on escolteu el Flash Matí, vale? Nom i ubicació. 628-060513. En algun moment del programa trucarem alguna d'aquestes persones que hagueu enviat al WhatsApp i haureu d'acabar la frase, d'acord? Les frases, com us dic, les teniu a Instagram i si escolteu el programa, d'aquí una estona, quan arribi la Gemma Manzanero, també llançarem la pregunta, la frase, perdó, en antena, perquè la tingueu allà una miqueta més a mà. Aquesta és la mecànica del concurs del lot de petards, la traca per preparar la revetlla de Sant Joan, que queda literalment una setmaneta, eh? Una setmaneta i Sant Joan, la nit més curta de l'any. Com passa el temps, per favor? Quin drama, eh? Sona Quevedo! Un altre que, bueno, no para. Ahir va presentar tota la seva gira. Bueno, està on fire. Ni borratxo. Hoy me habito.

Família Aitini a Flash FM a les 6 i 20 minuts d'aquest dimarts 16 de juny del 26. Gràcies per ser-hi. Paciència a les carreteres. I molts ànims, evidentment. Forta abraçada des del Flash Matí. Sona Mora i Zetangana, sona Droga.

0: Plauas. I és la seva batxateta del 2023 anomenada Mossego, la Mossego Segu. Som al Flash Matí, tenim molta música i molt de ritme per tots i totes vosaltres, aquells i aquelles que esteu en marxa en aquest dimarts. I ja us heu, diguéssim, vestit, heu sortit de casa ben dutxats, pixadets de casa i tal, i esteu engegant el vostre dimarts, eh? Molt bé, perfecte. Camí a 6:45, recordeu que avui sortegem més lots de petards La Traca, si voleu un pack d'aquests. Ara avui, en l'ocasió d'avui, allò ho tenim a un lot de petards potents, eh? Trons, li diuen. Per aquells i aquelles que els hi agrada el soroll, d'acord? Si voleu un d'aquests lots, ens heu d'enviar un missatge al 628-06-0513 amb el vostre nom i des d'on escolteu Flash FM.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Arribarem a 6:45 amb la Shakira i el BL i el seu Algo Tu. Quiero...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:15. Begoña Gómez ha comparegut més de 3 hores davant el jutge Juan Carlos Peinado, que ha instruït la causa contra la dona del president espanyol pels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. Estava previst que després de l'audiència preliminar Peinado decidís si aplicava algun tipus de mesura cautelar, però el jutge encara no ho ha resolt. D'altra banda, els Mossos continuen investigant l'execució al carrer Balmes a Barcelona de dimecres passat. L'assassí continua fugat, però ara ja coneixen la identitat de la víctima. És un jove de nacionalitat sèrbia sobre el que constava una ordre de detenció europea dictada a Bèlgica. De fet, els agents haurien tingut problemes per identificar la víctima perquè transitava per Europa fent servir diverses identitats. I hores després de fer-se públic l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra de l'Orient Mitjà, Benjamin Netanyahu ha pujat al to i ha afirmat que l'exèrcit israelià romandrà a Gaza, Líban i Síria el temps que sigui necessari. Hores abans, l'executiu hebreu ha avisat que si l'Iran o els seus aliats l'ataquen, respondran com cal. Els esports. Patacada històrica de la selecció espanyola en l'estrena mundialista i va empatar 0 contra Cap Verd, país debutant en la gran cita del futbol. Luis de la Fuente va haver de recórrer Lamine Yamal, que va reaparèixer 2 mesos després de la lesió. Diumenge serà el segon partit, aquest cop contra l'Aràbia Saudita. I unes hores abans del debut de la selecció, el Real Madrid va fer oficial el fitxatge de Marco Corella. Encara no són públiques les xifres concretes del traspàs, però podria tenir un cost proper als 60 milions d'euros.
0: El despertador que mana és el Flash Matí, amb Héctor Ortega.

0: aquest és l'Elvis Crespo, que acompanya a Quevedo en una de les seves noves cançons, Dale el Baifo, La Graciosa.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Que és una d'aquestes platges de les Canàries, en la qual segurament doncs, el Quevedo ha viscut alguna història en algun punt de la seva vida, si no, no li dedicaria una cançó, jo crec, eh? A veure, som al Flash Matí. Bon dia a tothom. Jan Ponsa, com estàs?
2: Molt bé.
0: Molt bé. Avui ja estàs bé, ja està.
2: Avui estic bé, sí.
0: Ja ho vas treure tot.
2: Ahir vaig expulsar bastant el sopar del diumenge, podríem dir.
0: La pregunta seria què vas sopar diumenge.
2: Doncs vaig sopar canelons amb espinacs, no sé. Però algú em deuria sentar malament i ahir estava al matí muerto vivo.
0: Sí, eh? Però avui ja està, no tens res així estrany a l'estómac.
2: Correcte.
0: Operatiu, molt bé.
2: Operatiu, correcte.
0: Aviam, què hem de saber d'aquest dimarts?
2: Doncs mira, avui serà un dia amb dues cares. Al matí força tranquil a tot Catalunya, molt sol. Avui al matí, si veieu algun núvol, doncs serà un miracle. I a la tarda tornarem a tenir uns núvols a punts del Pirineu que deixaran ruixats a qualsevol punt de la serralada. Ruixats que podrien anar localment acompanyats amb tempesta. La resta de Catalunya, el sol seguirà sent força present. A les comarques de Girona i Barcelona podrien arribar alguns núvols alts. Però vaja, una tarda molt tranquil·la. En un dia on les temperatures màximes pugen fins als 36 graus al Pla Lleida i 33 graus a l'interior de les comarques de Girona. I ja us avanço que la calor seguirà apretant i s'intensificarà els propers dies. Per tant, ànims i endavant.
0: Sí, senyor. Home, ja són valors importants, perquè no passin desapercebuts.
2: Exacte, déu-n'hi-do.
0: Ara mateix, per exemple, a les 6:37, què marquen alguns termòmetres?
2: Doncs mira, Vilanova i la Geltrú, 20 graus i mig. A Oliana, a l'Alt Urgell, 18 graus. A Barcelona, a l'Observatori Fabra, 25 graus. I a Castellà de Nuc, aquí una mica més a fresca, al Berguedà, 10 graus.
0: Perfecte, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
3: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Arriba una d'aquestes noves incorporacions a la programació de Flash FM. Una cançó amb un rotllo així molt retro, però que s'enganxa com una mala cosa, eh? És de Gordo, el productor. Es diu Loco Loco. Bon dia. Bon dia.

Prat de fa uns quants anys. Ha plogut bastant ja, eh? El no te da. Camí a 6:45 ara mateix d'aquest dimarts 16 de juny. Som al Flash Matí. Escolteu Flash FM. Gràcies per ser-hi, com sempre, eh? Gràcies per formar part d'aquesta família, tu. Sona Manuel Turizo. Això continua. Por un pendejo no se llora.

0: Aquesta és la col·laboració entre el Cano i el Justin Quiles, anomenada Olvidar-nos de tot. A vegades, escolta, tenim ganes, no?, de deixar-ho tot i vinga, a pastar fang. Arriba l'estiu, eh? Es nota amb cançons com aquesta, Olvidar-nos de tot, al Flash Matí de Flash FM. Avui també tenim per vosaltres entrades per Xer Festival. Si voleu gaudir també d'un d'aquests festivals de l'estiu, el 24 i 25 de juliol arriba a Barcelona de nou Xer Festival. Som l'emissora oficial. I us hi estem convidant al Flash Matí. Tenim entrades dobles, abonaments dobles. Si voleu un d'aquests abonaments, doncs heu de contestar una simple pregunta a través del WhatsApp del Flash Matí, 628-06-0513. Què és el que demaneu per veure els festivals? Aquesta és la pregunta d'avui. Què demaneu de veure quan aneu a algun d'aquests festivals?
1: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Sou més de refresc, de beguda energètica, una aigüeta, cubata. Què feu vosaltres als festivals? 628-06-0513. En joc, abonaments dobles per Xer Festival, 24 i 25 de juliol. La Lola Índigo hi serà, per exemple, entre molts altres artistes. En aquest cas, aquí la tenim sonant amb Soul King i RUBFV. Aquesta és Casa Nova Remix. Bon dia a tothom.

D'aquesta manera culmina la cançó dels Figaflauas i de la Muixca. La Muixca, que és la germana de la Batial, per si algú encara no la tenia ubicada, eh? Es diu Diable. Pràcticament ens fa arribar a les 7 del matí d'aquest dimarts. Avui és 16 de juny, escolteu Flash FM, evidentment, eh? L'emissora del ritme, que té aquest programa cada matí de 6 a 11, Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio, en el qual no hi podia faltar avui la batxata del Romeo Santos i del Prince Royce. Sona Dardos.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. L'expresident Zapatero ha demanat més temps per declarar sobre les joies trobades al seu despatx. Tant si el jutge accepta l'ajornament com si no, l'expresident haurà de respondre sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, els seus suposats negocis il·lícits i el paper de la consulta de les seves filles. Atenció, per tots aquells que vulguin viatjar aquests propers mesos, la Unió Europea obligarà les aerolínies a incloure el preu de la maleta de mà a l'inici de cada reserva. És a dir, es deixa en mans de les companyies oferir una tarifa més econòmica si es prescindeix d'aquest equipatge de cabina i serà gratuït que un menor i l'acompanyant puguin seure de costat. I Rússia ha bombardejat una catedral històrica aquí. Un devastador bombardeig rus va destruir ahir la catedral de la Dormició al monestir de les Coves de Kiev en flames i amb danys a l'estructura. Ucraïna va acusar Rússia d'atacar deliberadament el patrimoni religiós i cultural, però Moscou va atribuir l'explosió a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès. Els esports. Patacada de la selecció espanyola en l'estrena mundial i va empatar 0 contra Cap Verd, país debutant en la gran cita del futbol. Luis de la Fuente va haver de recórrer la Mínia Mal, que va reaparèixer 2 mesos després de la seva lesió. Diumenge serà el segon partit, aquest cop, contra l'Aràbia Saudita. I unes hores abans del debut de la selecció, el Real Madrid va fer oficial el fitxatge de Marc Cucurella. Encara no són públiques les xifres concretes del traspàs, però podria tenir un cost proper als 60 milions d'euros.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Es diu de lejitos, Jay Wheeler, medalla d'or del calibre 45, la llista de Flash FM, depèn de vosaltres. Que arribi a ser líder del calibre 3 setmanes, ja veurem. De moment, nova hora en marxa del Flash Matí, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, què passa? Molt bon dia.
0: Vámonos, superherois i superheroïnes del país. Us heu despertat ja i que esteu en marxa i aixecant el país a les 7 del matí. Bravo!
1: Mare meva, quanta energia, tu!
0: No, això és per recordar-vos que d'aquí una setmana és la Revetlla de Sant Joan.
1: Sí!
0: I queda una setmana per la nit més curta de l'any. Mira com sonen els petards.
1: Sí, oi, quina emoció, eh?
0: Vinga, petards! I al Flash Matí us regalem un lot de petards de la traca, De la traca!
1: Bravo!
0: Per viure una Revetlla com cal, amb petards, bateries, fons, coets, molta varietat. Amb la traca, el teu especialista en foc i diversió.
1: Fantàstic.
0: Llavors, la mecànica és la següent, el lloro.
1: Doncs mira, ens heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513. Ens heu d'enviar el vostre nom, la vostra ubicació.
0: Des d'on escolteu Flash FM.
1: Exacte. I d'aquí una estoneta, doncs, trucarem algun d'aquests de les persones que ha participat i us direm una frase, d'acord? Vosaltres l'heu de seguir. Les teniu a Instagram, totes les
0: efectivament,
1: frases.
0: Efectivament.
1: La dic, Héctor, o...
0: Bueno.
1: No fa falta.
0: Sí.
1: Vinga. La frase és, no siguis madafaca, compra petards a la traca.
0: Vinga, perfecte.
1: Vale?
0: Ja la teniu, eh? La frase del dia, no siguis madafaca...
1: Compra petards a la traca.
0: Ja. D'aquí una estona, bueno, una estona llarga potser, però obrirem línies i trucarem a una persona entre aquelles que ens envieu nom i ubicació al 628-06-0513 al WhatsApp de cada dia del Flash Matí.
1: Sí.
0: D'aquesta manera posem en marxa una nova hora d'aquest programa fins les 11 a l'altra banda, aixecant doncs, a tots aquells i aquelles
1: que
0: necessiteu una empenta de bon matí.
1: Ànims.
0: Sona, muchacha, bon dia.
1: Bon dia.

0: La noche de anoche, el flash matí d'aquest dimarts 16 de juny, les 7 i 12 minuts. Ara mateix, si estàs cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre, us proposem un planazo, els de Flash FM. Aquest proper 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vés a l'espai que ha muntat Flash FM, al Time Out Market. A la segona planta del Mare Magnum a Barcelona, Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la Masterclass. Seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols anar, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Vinga, va, bon dia a tothom. Batgial, Chencho, Choque.

0: De 6 a 11 a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: El 71.094.
1: Sèrie...
2: El 2.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
4: Ja sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
5: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
6: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
5: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
7: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Curs al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
9: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Adelántate a las rebajas en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por la promoción de verano. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Disfruta de descuentos extras sobre el precio outlet en tus marcas favoritas. Solo del 17 al 23 de junio. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
15: Quina ratxa! Quants maig portes?
14: 150.
15: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
16: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
17: Què?
16: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
17: Sense pagar?
16: Ara no, el començarà a pagar després.
17: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
18: Citroën.
19: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
20: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
21: I ara estic amb això.
22: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
23: Tinto de verano, Don Simón.
24: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
23: I ara... Prova el blanco de verano, Don Simón.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
25: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetxa destacar i circulant fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
26: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.
27: Flash.
28: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
29: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una...

0: donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flyjandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
1: Concurs actiu a

0: tros d'himne, eh? Valla tros d'himne, Mora i Jeico. Això es diu Memòries. L'escolteu a Flash FM. Bon dia a tothom. Gemma
1: Hola,
0: Away.
1: Molt bon dia, actor Ortega.
0: Posem-nos seriosos un moment perquè hem de parlar del Quevedo, eh?
1: Bueno,
0: I no és, perdó, perquè ahir va estar amb Bad Bunny al seu últim concert a Madrid, que també perquè d'això n'hem de parlar, eh?
1: Exacte, no, hem de parlar de coses una miqueta més xungues i és que anem cap al Twitter de Quevedo, d'acord?
0: Ui.
1: Perquè va publicar un tuit que podríem dir desafortunat, perquè tots sabem que el Quevedo és molt plasta amb les Canàries, vale? Cada cançó parla de les Canàries, bla, bla, bla.
0: S'estima molt la seva terra.
1: Sí, bueno, això està molt bé, però que no sigui tan plasta.
0: Uh-huh.
1: Llavors, ahir va pujar un tuit dient ja, ja, ja, ja, ja, suerte tienen que salgo de Las Palmas. Referint-se a que
0: té dates a Madrid i a Barcelona.
1: Que sort tenim els de la península que amb prou feines surt, vale?
0: Bueno, i què diu passa? La gent?
1: Mira, té moltíssims likes, moltíssims retuits, la gent es caga en ell, ojalá te hubieras quedado ahí, nunca muerdas la mano que te ha dado de comer, si en la península no eres nadie, cateto,
0: per
1: tanto
0: favor.
1: Que das la voz al pueblo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Molts retuits criticant-lo, i és que és cert, escolta, Quevedo, no t'escoltem des de fora també de les Canàries.
0: Efectivament, potser hauria de deixar una miqueta de banda aquella cosa, no?, tan fanàtica de la seva terra. Però bueno, escolta, el que
1: després
0: sí,
1: va dir que era aquí... broma, Héctor.
0: Ah, bueno, clar, sempre s'ha de dir que és broma.
1: Ah, retirando cable.
0: Però està guai que ja tenim dates a Barcelona també pel proper 2027. Bravo, sí. Quevedo. Ja,

0: necessitat d'impulsar una alternativa política basada...
1: Flash FM, flash informatiu.
0: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant un dia més de successos i en aquest cas amb la defunció d'un treballador fronterer de 46 anys que ens deixava ahir a la tarda a la zona de les Bordes de Peguera a Sant Julià de Lòria. L'home havia sortit al matí per realitzar tasques relacionades amb uns camps de cultiu i en no tenir-ne notícies, un company va anar a buscar-lo. Segons els primers indicis, s'hauria precipitat per una zona de muntanya. L'operatiu de rescat va mobilitzar bombers, policies, serveis sanitaris i la comitiva judicial. El cos va ser traslladat posteriorment a l'hospital. Per altra banda, ahir es confirmava la mort del motorista que va resultar ferit crític el diumenge a l'accident de la carretera nacional 145. Ens deixava a l'hospital de la Seu d'Urgell. L'home de 51 anys i resident a Andorra va col·lidir amb un turisme amb matrícula andorrana a la sortida de la Seu en direcció al Principat. Els 5 ocupants del cotxe van resultar il·lesos. I pel que fa al menor de 10 anys que va ser atropellat ahir al matí a la zona d'Incles, continua ingressat després d'haver estat traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Prèviament, els equips sanitaris el van estabilitzar a l'Hospital de Meritxell. L'accident, recordem, es va produir en el pas de vianants a la carretera General 2. La conductora del vehicle implicat va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte de lesions per imprudència i va passar a dependències policials. Anem a altres temes. En política, Gerard Alís ha estat validat pel comitè directiu del PS com a candidat a cap de govern. El dirigent afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de liderar el projecte de la formació de cara als pròxims comicis. Alís ha reivindicat els valors del partit i ha defensat la necessitat d'impulsar una alternativa política basada en la igualtat d'oportunitats i amb l'objectiu d'arribar al govern. Fer referència a la ministra d'Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que considera que una de les vies per compatibilitzar les necessitats de mà d'obra amb la voluntat de limitar el creixement poblacional passa per incrementar els salaris. Les declaracions arriben després de les crítiques al sector hoteler a la quota d'estiu aprovada pel govern. Marsol ha avançat que l'executiu treballa en noves propostes per donar resposta a les demandes empresarials sense incrementar de manera significativa el nombre de residents. Actualment, el mercat laboral registra unes 1.800 vacants. I a Sant Julià de Lòria, la Festa Major se celebrarà entre els dies 24 i 28 de juliol amb una programació adreçada a tots els públics. El programa combinarà activitats tradicionals, propostes familiars i música en directe. Les actuacions més destacades d'aquesta edició són configurades per Mishima, La Fúmiga i Los Manolos.
1: Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.4.

0: Es diu La Falda, és de Mike Towers. L'escolteu al Flash Matí. Què tal, com esteu? Com va això, eh? Bé o no?
1: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Aquí és dimarts, 16 de juny, 7:34. Fem-ho fàcil, tenim tota la música necessària per començar ben amunt aquesta nova jornada. Som-hi!

0: Diu Scandic, des del Baifo al Quevedo. Avui no podia faltar en aquest flash matí del dimarts. Molt bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Vinga, va, aquells i aquelles que ja no esteu d'exàmens, que ja veu acabar la cele o que esteu de finals ja, doncs, sí. a punt d'engegar tota venda pel sac, eh?
1: Doncs ja veus.
0: Sapigueu que els de Flash FM hem assaltat les discos d'arreu del territori. Assaltat no seria el verb, tampoc.
1: No, assaltat de forma graciosa.
0: Exacte, de forma positiva.
1: De festa,
0: eh?
1: Sí.
0: Si algú d'aquí s'ha perdut la wrap-up del Bidisco a Molins de Rei, o la del Vilova a Lleida, o la de la Caixa a Salou, encara queda una nova oportunitat, una última oportunitat.
1: Quina, quina?
0: Aquest divendres 19 a la sala Viaut de Platja d'Aro i estarà punxant el Sergi Domena, d'acord?
1: Molt bé.
0: Serà la quarta de les quatre festes wrap-up, les preuniversitàries de Flash FM, el que no vol dir que no tinguem més festes, perquè,
1: sí, clar. No, sí.
0: Ets, tu mira't el calendari a la nostra web i flipa, eh?
1: No, no, aquí no es para.
0: Però aquesta és la que patrocina Infojobs.
1: Vale.
0: La teva primera feina és aquí. Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, família. Què tal? Com esteu?
1: Bon dia.
0: A veure, hem de parlar d'aquestes temperatures que només fan que pujar, eh?
2: Correcte, pugen. I de quina manera? Avui les més altes, 36 graus a punts del Pla Lleida, 33 graus a l'interior de les comarques de Girona, però és que demà encara seguiran pujant i els propers dies encara més. Per tant, paciència. Avui per un dia marcat, sobretot al matí, per sol a tot Catalunya, amb el pas d'alguns núvols alts, i a la tarda tindrem, novament, núvols a punts de Pirineu que poden deixar algun ruixat a qualsevol punt de la serralada, localment acompanyat amb tempesta. També més núvols alts a les comarques de Girona i Barcelona, però el sol serà, sens dubte, el protagonista a la resta de Catalunya.
0: Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
2: Doncs mira, a l'Alt Penedès, a Canaletes, tenim 20 graus i mig, a Castelldaro, el Baix Empordà, 18 graus, a Portbou, a l'Alt Empordà, 24, i a Das, a la Cerdanya, 6 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies, tio. Escolta, ara, tinc una cançó aquí preparada pels que estan més sobats ara aviam mateix a la carretera, per exemple.
1: Aviam.
0: O els que estan a punt d'entrar a classe.
2: Vale.
0: Fes-me un 3, 2, 1.
2: 3, 2, 1 i...
0: Toma!
1: Hòstia!
0: Toma! Som al Flash Matí, bon dia, eh?

firmats al cartell del Cher Festival. El festival que tindrà lloc el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona i pel qual us estem regalant abonaments dobles. Aquesta setmana, al Flash Matí. Atents i atentes al programa, que d'aquí una estona recordem la pregunta del dia que podeu contestar a través del WhatsApp del Flash Matí. Avui també entrades dobles per Cher Festival. 7:45 ara mateix. I això, evidentment, continua, eh? Allà on sigueu, al territori. Gràcies per ser-hi. Sona Ryan Castro, Capó, La Villa.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
3: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
4: 5, 6, 7, 8, valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
7: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: informatiu Baruca Bill. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Ets autèntic, amb personalitat,
7: original,
6: inimitable.
7: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
6: de dir el que dius.
7: Tens criteri i passes d'imitacions.
8: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
7: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
6: Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
9: La que manda.

0: Aquest és el títol Overdrive, la de Offenbach. El flash matí d'aquest dimarts, d'aquest 16 de juny del 26. Engeguem el dia, el flash matí, cada matí, amb música de la bona i amb una samarra tota. Por la tarda, què?
1: Por la tarda, Ron.
0: Estem a punt d'obrir línies del telèfon de directe. Guardeu-vos el, perquè de seguida podreu trucar en directe. Va!
1: El 93-545-68-68.
0: Salve tu, Alcon. Serà de seguida aquest momentazo al flash matí. Abans, la nova d'Augel, Moving to the Sun.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. L'expresident Zapatero ha demanat més temps per declarar sobre les joies trobades al seu despatx. Tant si el jutge accepta l'ajornament com si no, l'expresident haurà de respondre sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, els seus suposats negocis il·lícits i el paper de la consulta de les seves filles. I atenció, per tots els que vulguin viatjar aquests propers mesos, la Unió Europea obligarà les aerolínies a incloure el preu de la maleta de mà a l'inici de cada reserva. És a dir, es deixa en mans de les companyies oferir una tarifa més econòmica si es prescindeix d'aquest equipatge de cabina i serà gratuït que un menor i l'acompanyant puguin seure de costat. I Rússia ha bombardejat una catedral històrica aquí. Un devastador bombardeig rus va destruir ahir la catedral de la Dormició al monestir de les Coves de Kiev amb flames i amb danys a l'estructura. Ucraïna va acusar Rússia d'atacar deliberadament el patrimoni religiós i cultural, però Moscou va atribuir l'explosió a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès. Els esports. Patacada de la selecció espanyola en l'estrena mundialista i va empatar 0 contra Cap Verd, país debutant en la gran cita del futbol. Luis de la Fuente va haver de recórrer la mínima mal, que va reaparèixer 2 mesos després de la seva lesió. Diumenge serà el segon partit aquest cop contra l'Aràbia Saudita. I unes hores abans del debut de la selecció, el Real Madrid va fer oficial el fitxatge de Marco Corella. Encara no són publicades les xifres concretes del traspàs, però podria tenir un cost proper als 60 milions d'euros.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: La cançó del Mundial, la Burna Boy. A més, com a mega crack de la setmana, Dai, Dai. Gemma Manzanero, què passa?
1: Què passa, Cronoteca? Bon dia!
0: Vámonos, let's go! 9-3-5-4-5-6-8-6-8, telèfons operatius per aquells i aquelles que vulgueu provar sort i guanyar una samarreta.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: La samarreta amb la frase de Bad Bunny, eh? Por la mañana café, por la tarde ron. Edició limitada.
1: Clar que sí.
0: Limitada no, limitadíssima.
1: Limitadíssima.
0: Aviam qui tenim aquí al telèfon. Hola, aquí ningú, perfecte.
1: Ai, ai, ai, por la mañana café.
0: Por la tarde, què? Hola?
3: Hola, bon dia.
0: Hola,
3: bon dia.
0: Com et dius, xaval?
3: Franqui, què tal, com esteu?
0: Franqui, què passa? Des d'on truques, xaval?
1: Què?
0: Des d'on truques? On tenim ubicat el Franqui? Aviam.
3: Aquí, a Barcelona.
0: Ara, ara, bravo, Franqui. Aplaudiment per tu.
3: Perfecte, vamos.
0: Escolta, que guai,

0: ai, la carretera, eh? Allà, amb el camió, la furgoneta.
1: Vale. Amb el camió.
0: Ah, molt bé, molt bé.
2: Digues que sí.
0: Escolta, Franqui, gràcies per la trucada. Enhorabona per guanyar la samarreta. No pensis, vale?
1: Gràcies. Perfecte, guapos.
0: Vinga, bona ruta. Adéu-siau. Nova hora en marxa, ja sabeu. Del Flash Matí de Flash FM, el show matinal d'aquesta emissora, fins les 11, repartint una de ritme.
2: Increïble.
0: Una de temazos.
2: Amazing.
0: Sense anar més lluny...

0: Es diu La Marina està morena, però la coneixeu de sobres. Figaflaues.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: És dimarts 16 de juny del 26. Estem a, literalment, una setmana de la revetlla de Sant Joan i sapigueu que teniu una opció amb Flash FM de gaudir d'una bona festassa per la nit més curta de l'any a Vilaseca. Flash FM aterra a Vilaseca per Sant Joan. Poca broma.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: el 6 de setembre del 1984.
1: I el número de la sort, el...
2: el 3.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
4: Ja, sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
5: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
6: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
5: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
7: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Curs al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut.
9: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
1: L'altre dia.

0: quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
1: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
2: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
4: Tres dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: 300 DJs.
1: I don't wanna lose control.
0: Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, a Alemanya, per explicar...

0: 93.8.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè s'ha alçat el trànsit, és aquest trànsit dens a la General 1, Avinguda Salou, en ambdós sentits de la marxa. Pel que fa a la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra, 93.8 FM.
5: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
6: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
5: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
7: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: Emilia i Maria Becerra, al flash matí d'aquest dimarts. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què passa?
0: Estem tristos, molt tristos.
1: Per què?
0: No, perquè ja s'han acabat les dates dels concerts de Bad Bunny a Madrid.
1: Oi, bueno, escolta, ho hem disfrutat molt, eh?
0: Bueno, sí, passa que podria haver fet més concerts a Barcelona que a Madrid, sí. Però no passa res, Bad Bunny.
1: Crec que he vist més vídeos de la casita que del concert del Bad Bunny, en general.
0: Probablement. En tot cas, sapigueu que ahir va fer l'últim concert a Madrid. El Bad Bunny, evidentment, va dir que no vol trigar tants anys en tornar al país.
1: Sí. És rival.
0: Sí, ho agraïm, Bad Bunny.
1: Sí.
0: Què més? Va estar, sabem, a la Dulceida i altres famosos a la casita.
1: Sí, la Rorro.
0: Sí, correcte. Aitana estava al públic.
1: Estava de públic?
0: Estava de públic.
1: Vale.
0: I el lloro perquè va tenir de convidat el Davy. Guai. Bueno,
1: sí,
0: guai.
1: Sí.
0: I el Quevedo.
1: No fotis.
0: Va aparèixer Quevedo allà a la casita del Bad Bunny i va cantar el Wanda Metropolitano,
1: vale,
0: la cançó,
1: sí.
0: Wanda.
1: Sí, oh,
0: va ser com
1: bé.
0: El meme de l'Spiderman.
1: Va aconseguir que el Quevedo sortís de les Canàries.
0: Sí, senyora, va estar allà amb ella a Madrid, eh? Va cantar, per exemple, aquesta, que és la del Wanda. No sé si la coneixes tu, Gemma.
1: Sí, clar.
0: Va, molt bé. Va cantar, evidentment, Scandic, vale? La nova,
1: vale.
0: Una de les noves del Baifo. Més o menys.
1: Sí, la intuïm.
0: Bueno, va cantar, evidentment, també el Quédate, perquè havia de cantar la 52 del Quevedo, l'Albiza.
1: Tot això, el concert del Bad Bunny?
0: Sí, sí, o sigui, va fer-se un mini-show dins el concert de Bad Bunny, eh? Mare
1: de Déu.
0: Clar, la gent estava boja. I van cantar junts Colúmbia.
1: Oh.
0: Bad Bunny també va cantar Colúmbia, eh?
1: Ostres.
0: Vull dir que va ser una cosa molt guai, tot plegat.
1: Sí, segur que la gent va sortir encantadíssima.
0: I amb el Columbia van fer com una espècie de mashup amb el Moscow Mule,
1: vale.
0: Sí, com la música d'un, la lletra de l'altre. Bueno.
1: El Quevedo va triomfar, tio.
0: El Quevedo, que des de fa poc doncs, sabem que té gira també a casa nostra, a la península. Bad Bunny ha estat a Madrid. Quevedo estarà a Madrid.
1: A Madrid i a Barcelona.
0: I a Barcelona també, doncs mira, van fer allà una miqueta de B2B ahir, eh?
1: Ara falta que el concert del Quevedo vingui amb Bad Bunny. Al revés.
0: Cosa que no passarà.
1: Bueno, escolta, mai diguis mai.
0: Això ja és somiar una miqueta. Vinga, va.
1: Ho sé.
0: Som al Flash Matí d'aquest dimarts. Estem a una setmana de Sant Joan i els de la Traca tenen petards per vosaltres, eh?
1: Olé!
0: Passa per la Traca i trobaràs lots, petards per tots els nivells, bateries, fonts i molt més per muntar una revetlla brutal. I fins al dia 19, amb productes seleccionats, la segona unitat, surt per només un euro. La Traca. I a més, nosaltres regalem packs de la Traca, lot de petards de la Traca, avui en algun moment del programa. Estigueu atents a aquest flash matí de dimarts. Ara, Maladí. Un tema que s'enganxa com una mala cosa. 100% d'estiu de Moves Jo. No sabem qui és, però, eh? Què li passa, que no canta o què?

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant un dia més de successos i en aquest cas amb la defunció d'un treballador fronterer de 46 anys que ens deixava ahir a la tarda a la zona de les Bordes de Peguera a Sant Julià de Lòria. L'home havia sortit al matí per realitzar tasques relacionades amb uns camps de cultiu i en no tenir-ne notícies, un company va anar a buscar-lo. Segons els primers indicis, s'hauria precipitat per una zona de muntanya. L'operatiu de rescat va mobilitzar bombers, policies, serveis sanitaris i la comitiva judicial. El cos va ser traslladat posteriorment a l'hospital. Per altra banda, ahir es confirmava la mort del motorista que va resultar ferit crític el diumenge a l'accident de la carretera nacional 145. Ens deixava a l'hospital de la Seu d'Urgell. L'home de 51 anys i resident a Andorra va col·lidir amb un turisme matrícula andorrana a la sortida de la Seu en direcció al Principat. Els 5 ocupants del cotxe van resultar il·lesos. I pel que fa al menor de 10 anys que va ser atropellat ahir al matí a la zona d'Incles, continua ingressat després d'haver estat traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Prèviament, els equips sanitaris el van estabilitzar a l'Hospital de Meritxell. L'accident, recordem, es va produir en el pas de vianants a la carretera General 2. La conductora del vehicle implicat va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte de lesions per imprudència i va passar a dependències policials. Anem a altres temes. En política, Gerard Alís ha estat validat pel comitè directiu del PS com a candidat a cap de govern. El dirigent afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de liderar el projecte de la formació de cara als pròxims comicis. Alís ha reivindicat els valors del partit i ha defensat la necessitat d'impulsar una alternativa política basada en la igualtat d'oportunitats i amb l'objectiu d'arribar al govern. Fer referència a la ministra d'Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que considera que una de les vies per compatibilitzar les necessitats de mà d'obra amb la voluntat de limitar el creixement poblacional passa per incrementar els salaris. Les declaracions arriben després de les crítiques al sector hoteler a la quota d'estiu aprovada pel govern. Marsol ha avançat que l'executiu treballa en noves propostes per donar resposta a les demandes empresarials sense incrementar de manera significativa el nombre de residents. Actualment el mercat laboral registra unes 1.800 vacants. I a Sant Julià de Lòria, la festa major se celebrarà entre els dies 24 i 28 de juliol amb una programació adreçada a tots els públics. El programa combinarà activitats tradicionals, propostes familiars i música en directe. Les actuacions més destacades d'aquesta edició són configurades per Mishima, La Fúmiga i Los Manolos. Flash.
2: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.

0: Aquest és el Romeo Santos amb el Prince Royce i la seva cançó convertida ja en llegenda. Dardos! Heu de saber que cada tarda a l'Interactua el Sergi Domènech busca finalistes per regalar-los a alguna persona d'aquestes entrades dobles per veure Romeo Santos a París, eh? Romeo Santos a París, poca broma. Atents i atentes a l'Interactua. Amb Parklic, si vas cap a l'aeroport, al centre, a una estació, i comença el drama, vol damunt, vol davall, on coi aparco, bona pregunta. Doncs per no tornar-te boig aparcant, amb Parklic pots reservar pàrquing des de l'app allà on vagis. T'estalvies d'una mil voltes, arribes més tranquil, i a sobre reservar amb antelació et pots sortir molt més barat. Ciutat, aeroport, estació, obre Parklic, busca pàrquing i deixa el cotxe controlat abans de sortir de casa.
1: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike.

0: A fer un Màquina Time, per no conèixer aquesta cançó, aquestes alçades. Dimitri Vegas, Like Mike, fent de les seves a Flash FM. En aquest flash matí del dimarts, bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Hola, Jean Ponsa, què tal?
2: Hola, què tal? Com esteu?
0: El Jean ahir ja va deixar tot anar per la boca, literalment.
2: I pel cul.
1: Per la boca.
0: I pel cul. Per dalt i per baix. I avui
2: gastroenteritis
0: ja està.
2: Pels nostres oients, que no saben el que és, potser.
1: Sí, millor que especifiquem,
0: A saber què devia menjar el Jean, no vull ni saber.
2: Canelons espinacs.
0: No crec, alguna cosa més li devies fotre. Aviam, Jean, anem a repassar una miqueta el temps de cara a aquest dimarts.
2: Doncs mira, moment, avui serà un dia força assolellat, sobretot al matí. De fet, ara fa un sol que flipes. I a la tarda tornem a tenir alguns núvols a punts del Pirineu amb alguns ruixats, aquest mateix sector, ruixats que podrien anar localment acompanyats amb tempesta. També tindrem alguns núvols alts a les comarques de Girona i Barcelona i les temperatures màximes pujaran fins als 36 graus al Pla Lleida o 33 graus a l'interior de les comarques de Girona o Gerone, en francès.
0: Molt bé, Jean. M'ha molat molt la teva aportació professional a la teva feina. Sol que flipes. Això a classe t'havien ficat un ceraco,
1: Un sol que
2: No, però és que aquesta és un show de ràdio,
0: un show,
2: no?
0: Un show, al final.
1: Sí, fas el que vols, digue-ho clarament.
0: Gerone, escolta, i ara mateix anem a repassar valors, per exemple, a diferents punts del país.
2: Vinga, va. Al Vendrell, al Baix Penedès, 22 graus. A Tivissa, a la Ribera d'Ebre, 20 graus. A Barcelona, 26 graus. I a Montserrat, 23.
0: Bueno, portes dues frases, no? Segurament avui o què, Jan?
2: Sí, em porto dos.
0: No, és broma. Sí, una. No, amb una fem,
2: No sempre saps el que vols, però el que sí que saps és com et vols sentir.
0: Ah, està molt bé.
1: I el que no vols, també.
0: El cop.
2: Sí.
0: Aviam, 3, 2, 1.
2: Ja.
1: A veure, no. Esteu a primer de ràdio?
0: Va, un altre cop. 3, 2, 1. Millor o no?
1: Però en tenies dues.
0: No, però no volem dues. Faria molt llarg, això. Ja està, Jean. Fins ara, tio.
2: Fins ara, adéu.
1: Fins ara.
0: Pizarra ràpida, Di Yankee. Vinga, la Music Sessions número 0. Som-hi.

temazo. El enfao, sexy and I know it. El Flashmatic, que se'n recordava d'aquesta, poca broma, 2011. 9:15, dimarts en marxa, 16 de juny, estem a les portes de Sant Joan. Sexy. I que sapigueu que a Vilaseca farem parada als de Flash FM. Sergi Domena, Jaume Riu i qui us parla, Héctor Ortega, us esperem per les festes del barri de la Plana de Sant Joan, a la plaça de Sant Joan, aquest proper dimarts 23 de juny. Una bona revetlla, tu. Muchacha, Aïssa, RUFV i Kremli, al Flash Matí, bon dia. Bon dia.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Ei, Marta, què tal? Soc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
7: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic. Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
10: Què?
11: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
10: Sense pagar?
11: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
10: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
12: Citroën.
13: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
14: Andorra.
15: Flash FM.
14: 93.8.
16: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
17: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
16: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
18: Organitzat per DSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
12: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
19: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
20: Flash FM Andorra, la ràdio dance leader. 93.8 FM. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.
21: Brrr.

0: Aquest és la Noel doble A acompanyat del seu ex-col·lega, el 6ix9ine. No va ser l'única cançó que van fer junts. També està l'Amanece i una d'aquestes, el Bebecita, en aquest cas. Això es diu Mala i és de l'any 2018. L'escolteu al Flash Matí, a Flash FM. De 6 a 11 cada dia, allà on sigueu del territori. Gràcies per triar-nos paciència al transport públic, a la carretera, a la feina, amb allò que estigueu fent, vale?
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: De la música ens ocupem nosaltres. Sona Flash i Ice Cream, 31 fam.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Bon dia, són les 9. L'expresident Zapatero ha demanat més temps per declarar sobre les joies trobades al seu despatx. Tant si el jutge accepta l'ajornament com si no, l'expresident haurà de respondre sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, els seus suposats negocis il·lícits i el paper de la consulta de les seves filles. I atenció, per tots els que vulguin viatjar aquests propers mesos, la Unió Europea obligarà les aerolínies a incloure el preu de la maleta de mà a l'inici de cada reserva. És a dir, es deixa en mans de les companyies oferir una tarifa més econòmica si es prescindeix d'aquest equipatge de cabina i serà gratuït que un menor i l'acompanyant puguin seure de costat. I Rússia ha bombardejat una catedral històrica a Kiev. Un devastador bombardeig rus va destruir ahir la catedral de la Dormició, al monestir de les Coves de Kiev, en flames i amb danys a l'estructura. Ucraïna va acusar Rússia d'atacar deliberadament el patrimoni religiós i cultural, però Moscou va atribuir l'explosió a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès. Els esports. Patacada de la selecció espanyola en l'estrena mundialista i va empatar 0 contra Cap Verd, país debutant en la gran cita del futbol. Luis de la Fuente va haver de recórrer la mini Yamal, que va reaparèixer 2 mesos després de la seva lesió. Diumenge serà el segon partit, aquest cop contra l'Aràbia Saudita. I unes hores abans del debut de la selecció, el Real Madrid va fer oficial el fitxatge de Marco Corella. Encara no són públiques les xifres concretes del traspàs, però podria tenir un cost proper als 60 milions d'euros.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
2: Flash FM.
4: La que manda.

0: Es diu de lejitos Jay Wheeler com a número 1 de Flash FM al llarg d'aquesta setmana, per segona consecutiva. Poca broma, amb aquesta cançó. Són les 9 i 4 minuts. Ara mateix, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Al Flash Matí, avui i cada dia d'aquesta setmana us regalem abonaments dobles perquè aneu al Share Festival el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: El que haureu de fer és enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos què és el que us demaneu per veure els concerts o els festivals.
0: Un refresc, una beguda energètica, si sou més d'aigua, si passeu del tema perquè us estan allà aprofitant perquè tot és molt car, si us sou de Roncola ràpid, no sé, digueu la vostra.
1: El que sigui, exacte.
0: Parc del Fòrum de Barcelona, 24 i 25 de juliol, amb artistes com De La Fuente, Mike Towers, Omar Kurz, Lola Índigo, Juan Magán. També està J.C. Reyes, Flash FM és l'emissora oficial.
1: Molt bé.
0: Toni, Toni. A veure, va, nova hora en marxa d'aquest Flash Matí del dimarts 16 de juny.
1: Avui és el Dia Mundial de les Tapes.
0: De les tapes,
1: ens encanten les tapes.
0: Quina és la teva preferida?
1: Fruita de patates, podria ser.
0: Ah, sí? Com a tapita, eh?
1: Ai, està boníssima.
0: Molt bé.
1: I saps d'on ve la paraula tapes i com es va crear a Espanya?
0: D'on ve això?
1: Mira, segons la llegenda, el rei Alfons X, el savi, va ordenar que la gent que vingués així, els convidats de categoria, no se'ls servís cap beguda sense acompanyar-se d'algun tipus de menjar o alguna coseta per evitar que se'ls pugés l'alcohol al cap molt ràpid.
0: Ah, era per això, eh?
1: Sí. I aquestes primeres tapes, doncs, tenien una llesca de pernil i formatge damunt d'un got perquè les mosques no es fotessin dins.
0: Ah,
1: per això se li diu tapa, perquè tapa la beguda.
0: Ah, era per això.
1: També,
0: guapo,
1: exacte. No? Bueno, i també tenim algunes efemèrides, si vols te les dic.
0: Com per exemple?
1: Com per exemple, que es va estrenar la pel·lícula Gris als Estats Units el 16 de juny del 1978.
0: A mi abans d'ahir.
1: M'encanta. I també Psicosis, però el 1960, vale?
0: Quantes coses xules té aquest dia.
1: Quantes coses? Sí.
0: Ara m'has fet entrar gana una mica,
1: Caneta, no? Una truiteta de patates.
0: No, deixa't estar.
2: Deixa't despertar per l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. Flash. El Flash Matí.
0: Hola a tothom.
1: Hola, bon dia. Oh!

0: Aquest és Mike Towers. Això es diu Lala, un dels seus hits mundials, eh? Avui torna a sonar de nou al Flash Matí de Flash FM, 9 i gairebé 13 minuts ara mateix. Volem recordar-vos també que teniu una cita amb el Miquel González del Flash Urban, perquè també fa el Flash Running, no sé si ho sabíeu, aquell programa de, doncs, de música per sortir a córrer i per sortir a fer esport. I a més, també estarà punxant el Time Out Market aquest proper 20 de juny a partir de 11:15 del matí i fins a 12:15 del migdia a l'espai que ha muntat Flash FM, el Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum de Barcelona, per fer una mica d'esport. Amb el Pol Cejas també dirigint la Masterclass. Si vols anar-hi, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada!

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
3: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
4: Què?
3: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
4: Sense pagar?
3: Ara no, el començarà a pagar després.
4: Ah, fem parlar.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
2: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
3: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè s'ha alçat el trànsit, des que en trànsit d'Enys, a la que genera l'1, ha vingut a Salou, on hem dut sentits a la marxa. Perquè fa la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida. I això és tot d'un menys del Centre Nacional del Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
10: Flash FM Andorra, 93.8.
11: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
12: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
13: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
10: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: amb la graciosa, un tema dels que inclou el Baifo. És el darrer àlbum del Quevedo, que evidentment s'estima molt les Canàries, eh?
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Que allà diu que la vida és más sabrosa. Gemma Manzanero, què tal? Bon dia.
2: Héctor Ortega, molt bon dia, què tal? Com estàs?
0: Bueno, penya, dimarts, ja amb la tonteria, ja vam passar el peatge ahir de superar, doncs, d'haver de començar la setmana, d'acord?
2: Bueno, sí, però ja sabem que el primer dia no sé, està bé, no? Estem animats, però el dimarts ja...
0: Fem-ho fàcil, fem-ho fàcil.
2: Ho fem fàcil, aquí ho fem fàcil.
0: Allà on sigueu del territori, gràcies per ser-hi. Heu de saber que s'apropa el Sónar, és aquesta mateixa setmana, i Flash FM és l'emissora oficial...
2: Som-hi!
0: ...d'aquest festival que comença d'aquí a un parell de dies, del 18 al 20 de juny. Torna al Sónar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. A més, això és superimportant perquè el dia i la nit es troben al mateix recinte, en aquest cas. Un únic espai, un sol tiquet i sis escenaris, sis,
2: Allò, Déu-n'hi-do.
0: Tres a l'aire lliure i tres de coberts amb un cartell molt guapo, per exemple, Amelie Lenz, Charlotte David, Skepta, Kelis, Stur, The Speedy J, The Prodigy i molts més.
2: Bravo.
0: Del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via, Flash FM, emissora oficial del Sónar 2026.
3: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Anem a fer sonar una miqueta de Bad Bunny per arribar a dos quarts de 10, amb la que ha estat tancant tots els concerts de la gira que ahir va acabar amb el darrer concert a Madrid. Bad Bunny, EO!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant un dia més de successos i en aquest cas amb la defunció d'un treballador fronterer de 46 anys que ens deixava ahir a la tarda a la zona de les Bordes de Peguera a Sant Julià de Lòria. L'home havia sortit al matí per realitzar tasques relacionades amb uns camps de cultiu i en no tenir-ne notícies, un company va anar a buscar-lo. Segons els primers indicis, s'hauria precipitat per una zona de muntanya. L'operatiu de rescat va mobilitzar bombers, policies, serveis sanitaris i la comitiva judicial. El cos va ser traslladat posteriorment a l'hospital. Per altra banda, ahir es confirmava la mort del motorista que va resultar ferit crític el diumenge a l'accident de la carretera nacional 145. Ens deixava a l'hospital de la Seu d'Urgell. L'home de 51 anys i resident a Andorra va col·lidir amb un turisme matrícula andorrana a la sortida de la Seu en direcció al Principat. Els 5 ocupants del cotxe van resultar il·lesos. I pel que fa al menor de 10 anys que va ser atropellat ahir al matí a la zona d'Incles, continua ingressat després d'haver estat traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Prèviament, els equips sanitaris el van estabilitzar a l'Hospital de Meritxell. L'accident, recordem, es va produir en el pas de vianants a la carretera General 2. La conductora del vehicle implicat va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte de lesions per imprudència i va passar a dependències policials. Anem a altres temes. En política, Gerard Alís ha estat validat pel comitè directiu del PS com a candidat a cap de govern. El dirigent afronta aquesta nova etapa amb la voluntat de liderar el projecte de la formació de cara als pròxims comicis. Alís ha reivindicat els valors del partit i ha defensat la necessitat d'impulsar una alternativa política basada en la igualtat d'oportunitats i amb l'objectiu d'arribar al govern. Fer referència a la ministra d'Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que considera que una de les vies per compatibilitzar les necessitats de mà d'obra amb la voluntat de limitar el creixement poblacional passa per incrementar els salaris. Les declaracions arriben després de les crítiques al sector hoteler a la quota d'estiu aprovada pel govern. Marsol ha avançat que l'executiu treballa en noves propostes per donar resposta a les demandes empresarials sense incrementar de manera significativa el nombre de residents. Actualment el mercat laboral registra unes 1.800 vacants. I a Sant Julià de Lòria, la Festa Major se celebrarà entre els dies 24 i 28 de juliol amb una programació adreçada a tots els públics. El programa combinarà activitats tradicionals, propostes familiars i música en directe. Les actuacions més destacades d'aquesta edició són configurades per Mishima, La Fúmiga i Los Manolos. Flash.
2: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
3: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
0: Som Flash FM.

Solucions i no problemes. El Flash Matí de Flash FM d'aquest dimarts 16 de juny. Solucions i no problemes. Aviam el lloro que tenim lots de petards, la traca per preparar la revetlla de Sant Joan. Tenim un lot ara mateix de trons per aquells i aquelles que els agrada el soroll. De seguida truquem alguna persona. Volem que ens envieu un WhatsApp amb el vostre nom i la vostra ubicació. I des d'on escolteu el Flash Matí, 628 06 05 13. Nom i ubicació. I de seguida repartim aquest lot de petards la traca. Toma allà. Som-hi.

0: bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Jan Ponsa, bon dia.
2: Ei, què tal? Bon dia.
1: Què passa, tio?
0: Escolta, tu saps com has, com han de participar els oients al concurs de la traca o t'ho hem d'explicar també a tu,
2: doncs, Jan? Doncs fem una cosa, Héctor. Aprofitem, ja que ho saps també, per repassar-ho per tota l'audiència.
1: Vaja.
0: Aviam, el que sí sabem és que tenim un lot de petards. La traca, això ens queda clar, no?, per Sant Joan.
2: És un lot de traca, eh?
0: Lot de... Sí, i aquests són trons.
2: De traca i de la traca.
1: Ja,
0: que sí, que sí. Dels totxos, eh? Vull dir, potser és el pack més gros de la setmana.
2: Vale.
1: És el que fa més sorolls.
0: No gros de quantitat, sinó de gros d'intensitats.
1: Exacte.
2: De pum,
0: exacte. Llavors... Ens esteu enviant nom i ubicació a través del 628-06-0513 perquè d'aquí a un parell de cançons,
1: sí,
0: entre aquells i aquelles que ara mateix esteu enviant aquest missatge, trucarem a una persona d'aquestes, aleatòriament.
1: Ah,
0: i tenim a Instagram unes frases,
1: sí,
0: una per dia, per tant avui hi ha una frase concreta que és la del dimarts.
1: Dimarts dia 16.
0: Que vosaltres l'haureu d'acabar quan, sí, us truquem en directe de sorpresa, vale?
1: La diem, Héctor.
0: Bueno, digue-la, va.
1: Vinga, va. No siguis madafaca, compra petards a la traca.
0: Vinga, com és, Jan? La frase t'ha quedat clara o no?
2: No siguis madafaca, compra petards a la traca.
0: Perfecte.
1: Vinga.
0: Aquesta és la idea. Un parell de cançons i truquem alguna persona aleatòriament. Abans hem de fer la repassada del temps. Jan, foli canyà.
2: Doncs mira, moment dia molt tranquil. Avui amb molt sol a tot Catalunya aquest matí. I a la tarda, com a molt, tindrem alguns núvols més a punts de Pirineu que deixaran ruixats a qualsevol punt de la serralada. Ruixats que podrien anar acompanyats localment de tempesta. També més núvols alts a les comarques de Girona. I avui un dia on les temperatures màximes s'enfilen fins als 36 graus. El Pla de Lleida i 33 graus a l'interior de les comarques de Girona. Demà podríem arribar als 39 graus a punts del Pla de Lleida. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Que no passi desapercebut, que acabes de dir 39 graus,
2: sí,
0: eh?
2: 39 grauazos, diria.
1: Uau,
2: jo.
0: Mare de Déu.
1: Que fort.
0: Aviam ara mateix, per exemple, com es reparteixen les temperatures.
2: Doncs mira, anem a Navata, a l'Empordà, amb 25 graus, a Vallfogona de Balaguer, a la Noguera, 23 graus, a Cabrils, al Maresme, 28 graus, Déu-n'hi-do, i a Guardiola, al Berguedà, 16 graus. Aquí una miqueta més de fresca.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins demà, va.
2: Vinga, adéu, fins
1: adéu,
2: ara.
1: Jan.
0: De seguida truquem alguna persona aleatòriament entre aquells i aquelles que ens heu enviat el vostre nom i des d'on, sí, escolteu la ràdio, a través del WhatsApp.
1: Nervis.
0: Haureu d'acabar vosaltres la frase que us hem explicat fa un moment. Si no l'heu sentit, la teniu a Instagram @flashmatí. Era mi

0: Aquesta és la nova cançó del Farruko. El mateix del Pepas, amb Gracie i Steve Aoki. Es diu Ja pa' què. L'escolteu al Flash Matí ara mateix, 9:45 d'aquest dimarts 16 de juny del 26. És el moment de trucar a alguna de les persones que ens heu enviat un missatge a través del WhatsApp perquè voleu participar i intentar guanyar aquest lot de petards, la Traca.
1: Mare de Déu, quin servis.
0: La Traca, el teu especialista en foc i diversió. Heu de saber això, eh?
1: Heu de...
0: Tenen moltes casetes, podeu consultar la que teniu més a prop a latraca.cat i podeu guanyar lots, doncs, en aquest cas, el d'avui, que és el de Trons.
1: Bueno,
0: Trons.
1: En breus... Sí, en breus trucarem a... Bueno, estem trucant, de fet, ja la persona que pot guanyar.
0: Estem marcant, estem marcant.
1: Vinga, va. Nosaltres direm al principi de la frase i la persona que agafi el telèfon haurà d'acabar la frase que tenim doncs, penjada a Instagram si li voleu anar fent un cop d'ull, d'acord? Així que espero que no fallin, perquè si fallen haurem de passar trucada.
0: Exacte, si falla, next. Sí. Aviam, estem trucant a la primera persona d'avui, que és la Romina.
1: Vinga, Romina.
0: A veure, Romina. Romina. Quins nervis, eh?
1: Ai, Déu meu, Romina.
0: Nervis. Si no, passarem a la següent trucada.
1: Ai, ai, ai.
0: Romina no està.
2: Hola.
0: Romina!
1: No siguis mà de faca.
2: I compra els petards a la Traca.
0: Opa! Enhorabona, Romina! Tu que facis. Que guai, no? A la primera, tia.
1: Que gran.
2: Il·lusió!
0: Romina, t'emportes un lot de petards, la Traca, sí, però dels forts de veritat, eh? T'emportes Trons.
1: Que xula.
0: A tu no et fan por aquests petards, oi? Al contrari.
2: Bueno, una mica, però no passa res.
0: Ah, bueno.
1: Ja es tirarà algú altre.
0: Molt bé, Romina, tu d'on ets?
2: Treballo aquí a Montmeló, però soc de Ripollet.
0: Ah, molt bé. Bueno, estem a prop aquí, igualment. Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs, Romina, enhorabona, gràcies per la trucada. Ara t'expliquem una miqueta.
2: Gràcies a vosaltres.
0: No, a tu sempre, a tu.
1: A tu.
0: Ara t'expliquem la mecànica fora d'antena, no pensis, d'acord?
2: Merci, gràcies.
0: Adéu, a tu. Adéu. Bueno, va, amb la Traca, que tota aquesta setmana estem sortejant lots de petards per preparar-vos, doncs mira, la bona revetlla de Sant Joan. Demà repetirem jugada, i així fins al mateix dia de Sant Joan, d'acord?
1: Exacte.
0: Atents i atentes cada dia aquest programa, Flash Matí.
3: Flash! Un matí de bojos! Un matí amb el Flash Matí!
4: Com m'agrada!

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot, bombetes, bengales, slots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
5: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
4: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
6: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
7: Tres dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: 93.8.
1: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
5: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
6: Flaix FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flaix FM, Andorra 93.8 FM.
7: Estàs escoltant el Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix.

0: Miénteme. El flash matí d'aquest dimarts 16 de juny del 26, apropant-nos a poc a les 10 del matí.
1: Això només passa al flash matí.
2: Quin profe recordeu i per què?
3: Un tros de pa com les que ja no queden.
0: Vale.
3: I després una de l'institut que es deia Sabina Mármol, que fumava molt.
2: Hola.
3: I un dia li vaig preguntar si estava embarassada i el que estava era gordeta.
2: Va.
4: Estava tremendíssima. I ningú faltava tecnologia.
0: Ja.
5: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Tenim molta música per endavant. Nati, Natasha, Cano, també Juan Magán, Bad Bunny o, per exemple, Young Sister i Kremlin. Amb ells arribarem a les 10 del matí. Amb el culo, el Flash Matí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. L'expresident Zapatero ha demanat més temps per declarar sobre les joies trobades al seu despatx. Tant si el jutge accepta l'ajornament com si no, l'expresident haurà de respondre sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, els seus suposats negocis il·lícits i el paper de la consulta de les seves filles. I atenció, per tots els que vulguin viatjar aquests propers mesos, la Unió Europea obligarà les aerolínies a incloure el preu de la maleta demà a l'inici de cada reserva. És a dir, es deixa en mans de les companyies oferir una tarifa més econòmica si es prescindeix d'aquest equipatge de cabina i serà gratuït que un menor i l'acompanyant puguin seure de costat. I hores després de fer-se públic l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra de l'Orient Mitjà, Benjamin Netanyahu ha pujat el to i ha afirmat que l'exèrcit israelià romandrà a Gaza, al Líban i Síria el temps que sigui necessari. Hores abans, l'executiu hebreu també ha avisat que si l'Iran o els seus aliats l'atacant respondran com cal. Els esports. Patacada de la selecció espanyola en l'estrena mundialista i va empatar 0 contra Cap Verd, país debutant en la gran cita del futbol. Luis de la Fuente va haver de recórrer la mínia mal, que va reaparèixer 2 mesos després de la seva lesió. Diumenge serà el segon partit, aquest cop contra l'Aràbia Saudita, i unes hores abans del debut de la selecció, el Real Madrid va fer oficial el fitxatge de Marco Corella. Encara no són públiques les xifres concretes del traspàs, però podria tenir un cost proper als 60 milions d'euros.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: La cançó del Mundial, Shakira i Burna Boy. Eo, let's go! És el megacrack de la setmana, més, també, aquí, a Flash FM. Jo del Mundial no sé gaire cosa, però tu, Gemma, has fet porra amb algú o què?
1: No, jo del Mundial passo molt. De la Champions i Lliga, sí, però el Mundial...
0: El Mundial no,
1: Podríem dir que passo bastant.
0: Bueno. Sí. Nosaltres el que més en sabem és de festes, d'acord? Per tant, tenim claríssim que per Sant Joan s'ha de sortir i us plantegem un parell d'opcions. Una d'elles, a la Torre de Claramunt.
1: Uau.
0: La nit de Sant Joan, la Revetlla, la podeu viure amb l'Edgar Manchado i el Miquel González a la Torre de Claramunt. Una ubicació, doncs, on Flash FM té ja una segona residència, perquè cada Sant Joan estem allà,
1: Exacte, és a casa nostra, ja.
0: I tant de bo continuï sent així més anys.
1: Sí, i tant.
0: I alhora també estarem a Vilaseca per les festes del barri de la Plana, a la plaça de Sant Joan, Vilaseca, Jaume Riu, Sergi Domènech, que us parla Héctor Ortega. Per tant, teniu un parell d'opcions per gaudir de Revetlla de Sant Joan, de la nit més curta de l'any.
1: Molt bé.
0: Amb Flash FM. Sona Ozuna, Nati Natasha. Nova hora en marxa, Criminal.

0: Camins. Somnis i promeses. Sopa de cabra.
1: Camins, que hem de fer sols.
0: En aquest cas, amb Su i Mon DJ fent aquesta nova versió d'una cançó històrica de Catalunya. Som al Flash Matí, les 10 i 11 minuts ara mateix. I això continua amb el Cano i el Justin Quiles.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Tus juguetes favoritos vuelven a los cines y no vienen solos.
5: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
4: Ahora se enfrentan a la tecnología.
6: ¡Es el fin de los juguetes! ¡La extinción! ¡Otra vez no!
4: No te pierdas el reencuentro más esperado.
7: Bonnie aún nos necesita.
4: Toy Story 5, el miércoles 17 de junio, solo en cines.
8: ¡Bon dia!
9: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
10: Tranquils, que no ens avorrirem.
9: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
11: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del

0: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a lloms d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Viu la muntanya amb més adrenalina que

0: Inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
1: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: el seu Mi Refe, amb la producció de l'Obi on the Drums. El flash matí d'aquest dimarts, 16 de juny. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Va, tenim molta música. Ja sabeu que aquest programa s'allarga fins les 11 del matí per estar amb vosaltres, eh? I acompanyar-vos en aquesta missió duríssima d'aixecar el país, eh? Oh!
1: I tant!
0: Però què millor que fer-ho amb unes entradetes per un festival d'aquests que tenim ja a tocar, Share Festival. 24 i 25 de juliol, Parc del Fòrum de Barcelona. Flash FM és l'emissora oficial.
1: Toma ja.
0: Tenim abonaments dobles.
1: Vinga, va, si voleu participar, envia un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos què és el que us demaneu per veure els concerts o els festivals.
0: Aviam, aviam.
2: Molt bon dia, flasheros.
1: Bon dia.
2: Jo, la meva beguda ja directament és el whisky en gel i ja està.
0: Vaja.
2: Bueno. És el millor que entra i el millor que hi ha.
1: Va fort aquest
2: tio, passar molt bon dia.
0: Ai,
1: mare
0: meva,
1: va fort.
0: Quina ressaca, tio, quina ressaca, per favor, eh?
3: Bon dia, Flash.
1: Bon dia.
3: Doncs mira, jo normalment si surto en plan discoteca som més de cubateo, però quan vaig a un festival som més de cerveseta.
0: Molt
3: bé. Està una miqueta més sencer.
1: Sí.
3: Molt bé.
0: Molt bé.
3: Vinga, fins ara, bon dia.
0: Gràcies pel missatge. Bueno, què és el que us demaneu quan aneu a un festival, eh? Aigüeta, una cerveseta, un refresc, una

0: beguda energètica, el whisky del col·lega aquest.
1: El padrino, saps?
0: Padrino. Bueno, allà estarà actuant Lola Índigo, per exemple, que ho sapigueu, també Omar Kurz, el del Coco. També és un artista confirmat, entre d'altres, el Juan Magán. També tenim confirmat a Mike Towers. El Shield Festival, eh? O, per exemple, el JC Reyes. Ara toca fer una de la seva proposta. Loquita, a Flash FM.

0: José de Rico amb el Henry Méndez, eh? Tu te'n recordaves aquesta cançó, eh? Jo crec que sí que te'n recordava, eh? Si no te tengo yo. Es diu Noche de Estrellas. L'escolteu a Flash FM. Bon dia a tothom. Som el despertador més musical de tota la ràdio.
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: La gasolina.
3: Flash.
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Arriba Junts Summit acompanyat del Fercho. Es diu Chica 305. Molt bon dia.

0: el Flash Matí.
1: Quins nervis, eh?
2: Ai, Déu meu.
1: Nervis, si no, passarem a la següent trucada.
2: Ai, ai, ai.
3: Hola.
1: Romina.
2: No siguis mà de faca.
3: I compra el petards a la traca.
1: Opa! Enhorabona, Romina. Tu què et passa? Que guai, no? A la primera, tia.
2: Que gran.
3: Il·lusió. Flash Matí.

0: Saïssa amb RVFV i amb Kremli també. Muchacha és el títol, evidentment, és... com ja us imaginàveu, si és que no la coneixíeu encara, cosa que dubto, eh? N'escolteu el Flash Matí de Flash FM. Molt bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, muchachote.
0: Sí, aquests són uns tiracanya, eh? Tota l'estona allà tirant fitxa, tirant
1: fitxa. Només pensant en els culs i en els culs.
0: Per favor, dimarts en marxa, 16 de juny del 26. A 5 minuts d'arribar a 3:15, d'aquesta nova jornada. Que potser alguns l'esteu començant ara mateix, si sou aquells i aquelles que us aneu a dormir a les tantíssimes.
1: Doncs bon dia.
0: I ara us poseu en marxa, avui us espera un dimarts molt normal, bro.
1: Que aprofiti l'esmorzar.
0: De temperatures altes, això sí.
1: Tranquiletes.
0: Ja ens ho ha dit el Jan Ponsa, que hem d'arribar a 30 i pico llargs graus a diferents punts del país.
1: Anem a la platja o anem a passejar o el que es pugui
0: fer. Sí, exacte. O, bueno, o quedeu-vos fresquets a casa agafant forces, sí. Perquè els de Flash FM, al juny ja hem assaltat les discoteques d'arreu del territori. Si més no, algunes, perquè ja vam fer la festa wrap-up al Bidisco de Molins de Rei. També hem fet la wrap-up del Viló a Lleida, la wrap-up de la Queix a Salou, la Caix.
1: Vale.
0: És a dir, les províncies de Barcelona, Lleida i Tarragona ja han tingut la seva preuniversitària. Falta una, falta Girona.
1: Oh.
0: I el seu dia és aquest proper divendres.
1: Vale.
0: Divendres 19 de juny, el Sergi Domènech estarà punxant el Viau de Platja d'Aro, discoteca de referència de la Costa Brava.
1: Molt bé.
0: Més festa, més espectacles, samarretes, moltes sorpreses, tot plegat amb InfoJobs, que és patrocinador oficial d'aquestes wrap-up. La teva primera feina és aquí.
1: Molt bé.
0: Flash FM.
1: Vinga.
0: A les wrap-up.
1: Festa.
0: Això continua a pocs minuts de les 11, ara amb Juan Magán i Omar Montes. Ayer la vi.
2: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
3: Ayer la vi.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt Funès i a l'app.
2: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
3: Jo no puc treure'm del cap això.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca a 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Els Mossos d'Esquadra són amb tu per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Són amb tu, són amb tothom i aviat en seran molts i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos.gencat.cat, molt més que una feina.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: Híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
11: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
12: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
15: Andorra. Flash FM. 93.8.
16: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
17: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
16: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
17: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
16: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
18: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
19: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
18: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
20: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
15: A Flaix FM tenim el poder del ritme.
0: Flaix!
15: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flaix FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
0: Flaix!
15: Flaix FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flaix FM, la que mana. Flaix Matí.

0: Quevedo amb una de les seves darreres cançons, incloses a El Baifo. El seu últim àlbum fins a, bueno, fins a avui, eh? Si el teu estarà preparant més coses, ho desconeixem, però segurament sí, eh? De fet, Quevedo,
1: vale,
0: ahir va estar com a convidat, sorpresa, a l'últim concert de Bad Bunny de la seva gira a Madrid, en aquest cas. Poca broma. Poca broma. El Golpito, el flash matí d'aquest dimarts, 16 de juny del 26. Estem a un mes i mig o així d'un dels macrofestivals d'aquest estiu. I li tenim moltíssimes ganes. Us estic parlant del Mediterrània Festival, 1 d'agost, a Roses, que s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, per exemple, és un dels caps de cartell, evidentment. També a J.C. Reyes, Luar La L, Cyril Kammer. Això a l'escenari Vibra, hi ha molts altres escenaris, eh? En total en són 4, 4 escenaris. Estarà Pastis i Wenry, DJ Sisu, Winson, els DJs residents de Masia. Bueno, serà espectacular, eh? Mediterrània Festival Punès, així podeu aconseguir les vostres entrades. Mediterrània Festival Punès. Som l'emissora oficial.
2: T'aixeques, buides, et rentes les dents i poses el flash matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Sona BL, la plena.

0: la col·laboració entre la Bichota, la Karol G i el Peso Pluma. L'any 2023, ja fa 3 temporades d'aquesta cançó. Qui havia de dir això? Aviam, és la recta final del Flash Matí, vol dir que tanquem el programa d'avui.
1: Sí.
0: L'edició d'aquest dimarts amb la dada curiosa del dia. Oli, Gemma.
1: Si et tires pets contundents durant 6 anys i 9 mesos, produiries prou gas per crear l'energia d'una bomba atòmica.
0: Vinga, com? Quant
1: durant,
0: de temps?
1: Però contundents, durant 6 anys i 9 mesos, faries el gas, l'energia d'una bomba atòmica.
0: Molt bé. Amb aquesta dada tan interessant, tanquem avui el programa perquè li pugueu explicar al veí quan us el trobeu a l'ascensor i us hagueu tirat un petit pet.
1: Recordeu, 6 anys i 9 mesos, eh?
0: Vinga. Tanquem el Flash Matí. Es posa la Clàudia Cifuentes aquí per acabar de repartir ritme del bo de cara aquest dimarts. Demà tindrem més lots de petards la traca. Avui n'hem regalat un, però un de potent, com el pet que diu la Gemma. Demà regalarem més lots de petards, més entrades pel Share Festival, més samarretes. I demà us esperem, com sempre, a partir de les 6 del matí. Gemma Manzanero, fins demà!
1: Adéu, Antorte, adéu, adéu!
2: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
2: Flash FM.
3: La que manda.

0: This is Flash FM.
1: I aquest aquí és Jay Wheeler amb el seu De Lejitos, i amb aquesta cançó és la que inaugurem Nova Hora. Són les 11:03 i avui ja dimarts 16 de juny. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Flash FM, una hora més carregadets de ritme.
2: Directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
1: Doncs mira, com la setmana vinent ja podríem dir que entrem oficialment a l'estiu, aquí tenim ganes de ritmes tropicals estiuencs. Aquí sé que

0: publicat fa dues temporades enrere. Ens quedem amb Tini i Ulises Bueno, que ens expliquen una història d'amor complicada, una d'aquestes que sembla ser que no estan destinats a acabar junts, però finalment sí, acaben. Aquesta aquí es diu Dos Amantes. Bon dia!
1: Esto dice así.

0: poder del ritme.
1: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
3: Del 18 al 20 de juny, Sonar 2026 estrena nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, tot en un mateix recinte, amb 6 escenaris i 14 hores de música non-stop. A l'aire lliure, Sonar Village by Estrella Damm portarà DJ sets i directes sobre la gespa. Sonar Park presentarà la nova generació de la música de Club Global. I Sonar Lab apostarà pel tecno contemporani i els sons UK. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Bar Ramars.
5: Un bon bacallà al pil-pil.
6: No el demanis al Bar Ramars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Bar Ramars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
6: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
8: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
8: Flash
0: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

Quevedo de nou fent una referència a, mira, a la comunitat autònoma de les Canàries. En aquest cas, parlant de la Graciosa, una illeta que és molt i molt petita. De fet, fa 8 quilòmetres de llargada. Una d'aquestes petitones, per això la referència a En tu corazón cabe menos gente que la Graciosa. Ens quedem per aquí amb Bad Bunny, que ens parla d'una història que no va poder oblidar, que és la que es diu Baile Inolvidable.

Amb aquesta que es diu 2AM i diu alguna així com són les dues de la matinada i et vull trucar. Jo, com a consell, diria que no, que t'esperessis millor el dia següent si vols parlar amb algú. Perquè si no després verà problemes. Problema que hem tingut tots, eh? O hem hagut d'aconsellar amics o amigues perquè després la lien. Bueno, ens anem amb les tres supernenes. Canviem de tema perquè ens porten aquest aquí, el Blackout.

0: sabes quién es, ya tú sabes quién es.
1: Floyd Menor i Chris MJ junts en aquesta col·labo que es diu Gata Only i era, doncs mira, dit bruscament el pistoletazo de sortida, de l'inici d'aquesta carrera de Floyd Menor. Ens quedem per aquí amb Farruko i Gracie, que posen veu a aquesta cançó que es diu Ja pa què?

Una Karol G molt il·lusionada. Aquesta es diu Si antes te hubiera conocido, una d'aquestes cançons que mira que fa fins i tot il·lusió. Si és que estava enamoradíssima, tenia el cor ple, se li notava. Una persona que no està en aquest molt sentimental, no li pot sortir una cançó tan maca. Això sí, nosaltres canviem de mood, eh? Passem d'amor i ens passem a pujar revolucions. Dimitri Vegas Like Mike, amb el seu Máquina Time, aquests últims minuts de l'hora de les 11.

0: Let's go. This is Flash FM. I aquesta aquí era la Shakira amb una de les cançons del moment, amb el Dai Dai, que és la banda sonora, podríem dir, del Mundial d'enguany, d'aquesta edició 2026. I amb aquesta inaugurem nova hora, són les 12 i 3 minuts.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs mira, canviem de rotllo i ens anem amb dos artistes. De fet, Romeo Santos i Prince Royce, ja sabíem que d'aquí anava a sortir una col·laboració espectacular, i així ha sigut. Aquesta és la temporada

I ballar és el que fem de la mà de Diorro i Elvis Crespo amb aquest Bailar de 2016. I també el que podreu fer, per cert, aquest cap de setmana, dia 19, a Platja d'Aro, a Biaut, que el Sergi Domènech estarà repartint molta festa com la

0: poder del ritme.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
6: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials.

0: les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
5: Flash FM Andorra. 93.

Cano i Justin Quiles. Un duo, mira, impecable, que ens porta aquest temazo que a mi personalment em posa de molt bon humor. Es diu Olvidar-nos de tot i ens arriba quan falten pocs minuts per 12:45. Aquí sonen a Flash FM. I és el torn de Quevedo, que ens porta un... De fet, va ser el single que treia abans de l'àlbum El Baifo. Aquesta que es diu Ni borratxo d'ens deixa, pens ben...

No supe qué día te olvidaste de mí. Aquesta aquí fa mal. És pràcticament una ganivata de fate. Crec que aconsegueix expressar molt bé aquest sentiment de dol. Amb aquesta aquí, que es diu Luna, i sortia feia dues temporades enrere. De fet, aquí a Flash FM ha canviat de munt totalment. I ens quedem amb la Batllal, que és aquí

Final de Amores de la seva carrera. Bueno, Flash. És que espectacular. Aquesta la recuperem i la repesquem des de 2013. Ens movem cap a algú més actual. Aïssa, RVFV i Kremli, tots tres amb aquest Muchachachá.

parlar bé. Bueno, això que era ho té ben clar. Exacte. Té ben clar que s'està molt bé sense parella, que no li cal. Que la vida continua. Això, de fet, va ser un himne total al seu benestar. Ens quedem per aquí, més que em dic. Per tota la

0: Mira, aquells d'aquí era RVFV i Omar Montes amb aquest... amb aquesta cançó que no paren de dir així com dinero para gastar, pues mira, pues jo us dic que jo sé que a molts de vosaltres això de gastar diners pues tampoc mola molt, i més ara que ve l'estiu i ja suficient que ens estem anant-nos de vacances o fent aquestes coses, pues mira, us dic un truquet que podeu utilitzar per estalviar. Imagina que vas cap a l'aeroport o cap al centre, cap a una estació, i comença el drama. Volta amunt, volta avall, i jo on aparco? On deixo el cotxe? A veure, doncs mira, tranquil i tranquil·la, no tornis boig aparcant, perquè amb ParkClick pots reservar pàrquing des de l'app allà on vagis. A més d'estalviar-te diners, també t'estalvies d'una mil voltes. Arribes molt més tranquil i a sobre reservar amb antelació et pot sortir molt més barat. Així que ciutat, aeroport, estació, no passa res. Obre ParkClick, busca pàrquing i deixa el cotxe controlat abans de sortir de casa. I a més, moltes vegades, de manera més barata. Així que aquest és el meu consellet abans de que comencin les vacances. Ens quedem per aquí amb Dora Yaquis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: sola. Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Els nostres Flash FM.

0: No me has escrito ni para pasar el rato. This is Flash FM. I aquest aquí és el Jay Wheeler, que té el cor trencat.
1: Sí, sí, sembla ser que li han fet mal.
0: Aquesta es diu De Lejitos, i que sapigueu, així com a dada interessant, que existeix un remix que va sortir fa dues setmanes amb Omar Cuz, De Lejitos Remix, eh?
2: Flash. En directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
0: Doncs sí, molt interessant. A més, també s'inclou dintre de l'últim àlbum de Jay Wheeler, que es diu La Voz Favorita.

Bueno, doncs crec que ens queda prou clar el nom d'aquesta cançó. Rau Alejandro i a la producció Bizarrap, amb aquesta que es diu Baby Hello, per si no ho han repetit ja com 50 vegades al llarg de la cançó. I a Flash FM he demanat que passi per aquí el Manuel Turizo perquè he dit, a veure, anem a donar-li un consell als oients. I m'ha donat aquest. Em diu que por un pendejo no se llora i jo de pas també ho reforço. I tant que no.

0: intentar meditar. Flash,
1: Flash FM. El poder del ritme. L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
2: Del 18 al 20 de juny, torna Sonar. Més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris. 3 a l'aire.

0: 020.
1: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
1: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
6: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
7: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
8: A Flash FM tenim el poder del ritme.
9: Flash!
8: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
9: Flash!
8: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. FM, la que mana.

Doncs aquesta aquí és la veu de la Lola Índigo, molt ben acompanyada del Quevedo, amb aquesta que es diu El Tonto, i és una clara intenció, bueno, de declaració de guerra, deixem-ho així. I ens anem amb la que jo crec que ha sigut una de les grans sorpreses de la temporada anterior. La pel·lícula K-pop Demon Hunters i la seva banda sonora, concretament aquesta cançó que es diu Golden. Golden.

Los dos más bellacos calentamos más que un julio. Declaracions dures. Aquest aquí és el Rau Alejandro. Amb el seu diluvio que incluïa dintre de l'àlbum Playa Saturno, que per cert, us haig de donar una mala notícia, crec que no podríem anar a la platja a Saturn perquè hi ha una mitjana de menys 122 i entre 190, menys 191 graus habitualment, eh? Així que complicat a menys 191 graus anar a la platja a Saturn. Ens quedem per aquí amb Farru com el seu Ja va què.

exitasa amb majúscules. Aquesta d'aquí es diu No me conoce, el remix. Bueno, Jay Cortez, Bad Bunny, bueno, estan aquí els grans, i nosaltres ens encanta i és un gustazo recuperar aquest exitàs directament des de 2019. De fet, és una d'aquestes que jo crec que el 2019 està en el top de les llistes i s'entén perfectament per aquí. Ens quedem amb DGO, amb aquesta es diu Maladai.

d'Arnilla, un municipi que es troba només a 5 quilòmetres de Granada, és d'on és Saiko. Aquesta aquí, el Supernova, ens la portava el 2023. I ens anem amb Tini i Ulisses Bueno, que ens expliquen una història d'amor prohibida. Una d'aquestes que a primera sembla ser que no funciona, però mira, ens parlen de dos amantes.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
2: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
3: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del Quom Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

Mike Towers. Flash. I a la producció, Benny Blanco. Ens quedem, de fet, parlant d'un altre productor. Aquest aquí es diu Gordo. I ens porten aquest exitàs que no em puc treure del cap. Es diu Loco Loco.

aquesta cançó, mira, és que em transporta directament al 2021, quan era l'himne amorós de moltíssimes parelles. De fet, és que Todo de Ti estava inundat a les xarxes. Per cert, és del Rao. I ens quedem amb un altre duo molt potent, Cano i Justin Quiles, que ens porten aquesta camí personalment, em posa de molt bon humor. Es diu Olvidarnos de Todo.

del pelotazo que va fer amb Gata Only. És l'èxit que mira, que va fer consolidar l'artista. Ens quedem per aquí amb Bad Bunny. Bueno, això d'aquí és un barreig que és fins al terra. Aquesta d'aquí es diu Eo.

l'Unai. Doncs sí, l'Unai molt ben acompanyat, aquest Jedi, amb aquest Soltera que ens arribava el 2019, top cançons. Top 3 cançons aquell any, diria, inclús, de temps que van estar a dalt de les llistes. Que sapigueu que també existeix una versió amb el Bad Bunny, el remix d'aquesta del Soltera. I ara ens quedem per aquí amb el productor John Submit i a la veu a Fate, amb aquesta que es diu Chica 305.

0: No me has escrito ni pa pasar el rato. This is Flash FM. Ai, ai, ai, aquest que és el Jay Wheeler amb el seu de Lejitos, que mira, descriu perfectament una miqueta aquest procés de dol que està patint, o sembla que ho està fent. I amb aquesta inaugurem una nova hora, són les 3 i 3 minuts. Benvinguts i benvingudes, em presento.
1: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí, ens quedem per aquí amb Aïssa, RV, FV i Kremli. Tots tres ens porten aquest muchachachà. Bon dia.

Sebastián Yatra, Manuel Torizo i Bele. Tots tres junts amb aquesta aquí que es diu Vagabundo. Ens anem amb Marco Diñengo Flow, que ens porten una miqueta de, mira, de reggaeton de la old school, et diria, sí. Un flow així similar. Aquesta aquí es diu Forever to Canter. Passen 10 minuts de les 3 del migdia.

0: poder del ritme.
1: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
2: Ja sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
3: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
4: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
3: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
5: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Urs al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llops d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
3: Aquest Sant Joan, al Flash Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
4: Aquesta setmana regalem lots de petards La Traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
3: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
4: Si la dius correctament, el lot de petards...

0: més. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
3: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
2: Festival l'Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
4: Organitzat per DSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
5: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Doncs aquest aquí és el Quevedo, molt ben acompanyat de Nueva Línia. Amb aquesta que es diu El Golpito, que de fet això de El Golpito és una expressió que s'utilitza allà a les Illes Canàries, que significa amb calma, a poc a poc. Que és com ens ho prenem avui. Ens quedem per aquí a Google, aquest aquí és el seu Jamaica, el més conegut com a Bacchus.

A la mà de Capo, amb aquest On Anar que ens arribava fa dues temporades enrere. I que personalment a mi m'encanta. Doncs ens anem amb algú més actual de J.C. Reyes. Aquesta aquí es diu Loquita i arriba aquí, a Flash FM, quan passen 3 minuts de 2 quarts.

0: Doncs aquesta aquí és la Lola Índigo, molt ben acompanyada del Quevedo, amb aquesta que es diu La Reina. Que no, que el Quevedo passarà per aquí. Molt ben acompanyat d'Elvis Crespo, això sí, amb La Graciosa. Una illa que, per cert, està molt i molt a prop de Tenerife. Fa només 8 quilòmetres de llargada. És una d'aquestes petitones.
1: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

Sec i Darrell. Amb aquesta que es diu Otro Trago i recuperem i repesquem avui aquí a l'antena des de 2019. Un altre dels molts èxits que 2019 ens va portar. Doncs mira, de fet, 2026 també està sent un any potent, perquè entre moltes coses també estan sortint moltes segones versions de cançons antigües, com per exemple aquesta Ayer la vi que ens portava Juan Magán junt amb Omar Montes.

Emília, Luzmila i Zeca, totes tres juntetes aquí fent el No sé bé. Ritmes funks, podríem arribar a dir, que ens arriben des del Brasil i Argentina. Estem a punt d'arribar a les 4 de la tarda, això només vol dir que arrenca l'Interactu abans, però la plena.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal, família? Com esteu? Bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més a Flash FM, la música de Gordo. Loco, loco.

està genial. La signa Cordo, un interessantíssim DJ, també productor, creador de cançons com aquest èxit, perquè ho és, que es diu Loco Loco. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts. Comença l'Interactua després de la Clàudia Cifuentes. Què tal? Soc en Domena. I sona de fons Dardos, una de les cançons de moda protagonitzades per un altre artista que també ho està, Romeo Santos. Et convidem a veure-la a París el dia 19 de juliol, amb vols i hotel pagats. Un parell d'entrades per veure el concert en companyia de qui tu vulguis. Demana i dedica cançons, 628-06-05-13, i sigues el finalista d'avui. Entre tots els finalistes, divendres fem el sorteig. Participa i no tens excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Tot patrocinat per Parklick, l'app per reservar pàrquing allà on vagis de la ciutat. Troba lloc fàcilment amb Parklick. Aconsegueix aquestes entrades a través del 628-06-05-13. Va, tenim 4 hores de ràdio d'aquesta concretament tarda del dimarts, i amb aquella calor que pràcticament ens ubica ja en l'opening oficial de l'estiu. Sant Joan i tota aquella punyeta. Hola, què tal? Voldria entrar al sorteig de les entrades per veure Romeo Santos. Diu, m'agradaria demanar Ugel, Moving to the Sun. Moltes gràcies, doncs, molt bé. És la que jo demanaria, també. Sí, sí.

col·lectiu de moda en aquests moments, Quevedo, que continua cantant-li, en aquest cas, a la seva terra, i concretament a la Graciosa, una petita illa canària, que s'ha fet ara precisament més popular que mai, si mai havíeu sentit de parlar, gràcies a aquesta cançó compartida amb Elvis Crespo i demanadíssima aquí a l'Interactuar. Hola, Flaxeros, m'agradaria que em toquessis les entrades per veure a Romeo Santos. Jo també m'agradaria que posessis la cançó de la Graciosa del Quevedo. Moltes gràcies. A tu, apuntats per, d'entrada, intentar ser finalista avui dimarts i aconseguir divendres, a través del sorteig final, aquestes entrades per rebre a Romeo Santos. Hola, Sergi, sóc el Víctor. Vull que posis solucions i no problemes. Per dedicar-se-la, la meva parella es diu Nicole. I participar en el sorteig de les entrades per Romeo Santos. Moltíssimes gràcies. Doncs vinga, és el que es busca, eh? Solucions i no problemes, sempre.

0: escoltes l'Interactua.
1: Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa't a uab.cat.
1: 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: mòbil.
1: Carinyo, ja sóc a casa.
2: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
1: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
3: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
5: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
6: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
7: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci and Esport.
10: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
11: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
12: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
13: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid

0: fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
1: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
2: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
1: Flash.
2: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El

0: Sancho Corleone. Hola.
1: Hola, bona tarda. M'agradaria que em poséssiu qualsevol cançó de l'Abat Vial i poder participar al sorteig de les entrades de Romeo Santos per anar a París, perquè me'n moro de ganes, tenim tres nens petits, necessitem amb el meu marit poder marxar de casa i que algú es quedi amb els nens, i aquesta és l'excusa perfecta. Així que, sisplau, sisplau, sisplau, espero que em toquin. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, que vagi molt bé. Apuntadíssima. A veure si podeu aparcar la canalla i podeu anar a veure en viu directe a Romeo Santos. Hola, la. A París. Està bé, està molt bé. Va, 628-06-05-13, el WhatsApp de l'Interactua, que espera els vostres missatges, com sempre, per donar-li ritmet aquesta tarda. Com sóc habitual, eh? Com no? Ei, crac, què tal? Soc la Laia, des de Sant Celoni. Avui demana l'efecto de Rau Alejandro per la meva cosina Júlia. Diu que avui ha decidit a treballar després d'un parell de mesos de baixa. Moltes gràcies. Bueno, a veure, entenc, suposo, que qui ho ha decidit per ella és el metge, no? Que li va otorgar la baixa en el seu dia, suposo, eh? No sé, parlo per parlar una mica. Mira, Sancho Corleone, una altra vegada, que pesado, de verdad.

0: Adeu.
1: Bueno, m'agradaria participar al sorteig de les entrades de Romeo Santos i també aprofito per demanar-te la canció de El Golpito.
0: El Golpito.
1: Que tingueu molt bona tarda, molta sort, gràcies.
0: Estem fent Xirutxano, poc a poc, mica en mica, i bona lletra, sempre.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola. Escolta,
2: qualsevol que tinguis demà de Rosalía, segur que m'encantarà, vale?
0: Vale.
2: I a veure si puc participar al sorteig de les entrades. Apa, bona tarda, adéu.
0: Igualment, adéu-siau, amb Ozuna.

0: Interactua, el programa de dedicatòries que passa de pares a fills.
1: Ayo.

0: También participar en las entradas para ver a Romeo Santos en París. Sería una experiencia inolvidable. Gracias a vosotros. Sois unos cracks. Que vagi molt bé. Sort. Tota la del món. Era un polvito más al Maluma, que ens apropa una miqueta més a les 5 de la tarda. Us deixaré una molt bona notícia, de la que molts de vosaltres ja sou coneixedors. Estem parlant de les festes de Sant Pere, a l'Hospitalet de l'Infant. La comissió de festes, precisament d'allà, està preparant un tros de... Bueno, moltes coses a fer, a viure, experiències inoblidables, com sempre. I entre les moltes previstes hi ha la presència de Flash FM en un supertardeo el dia 26 de juny, divendres. Estarem concretament a la plaça Coll de Balaguer, amb la platja com a escenari principal de fons per viure una festassa Flash FM on tour amb en Miquel González, Héctor Ortega i qui us parla, Sergi Domena. Les ganes no us les podeu arribar a imaginar. I esperem, evidentment, que ningú s'ho perdi per res del món. El lloro, Hospitalet de l'Infant, eh? Estem preparadíssims. El compte enrere s'ha posat en marxa. Us esperem a partir de les 8 i fins que vulgueu, perquè tenim bastanta metja, la veritat sigui dita. Hola, hola.
1: Hola, Sergi, som molt... A veure si em pots posar la cançó de Todo de ti, de Rauw Alejandro.
0: Sí.
1: I a veure si puc entrar en sorteig de les entrades per Romeo Santos. Apa, una abraçada.
0: Una altra ben forta. Uau, Rauw Alejandro i aquesta cançó Disco Fashion, Todo de ti. Y es que me gusta todo de ti.

0: s'enganxa la cançoneta. Déu-n'hi-do com sona i com ens agrada. L'estrenem avui a l'Interactua de Flash FM i, en conseqüència, a la programació també de Flash FM. Aneu-vos familiaritzant la nova proposta d'Estiu 22 i Henry Méndez, dos artistes coneguts aquí a Flash FM per d'altres temes propis que són autèntics himnes. Aquest es diu El Xiringo. A més, encarada el que convé, que és a l'estiu. Molt bé. Estiu 22 i Henry Méndez, aquí a Flash FM, disponible per demanar-la sempre que vulgueu. Pinta més que bé. Enhorabona, cracs. Molt bona feina. Avancem i posem en marxa una altra hora de ritme aquí a l'Interactua. Els Mossos d'Esquadra són amb tu per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts més i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. És molt més que una feina. Som-hi, va. Ens explica. Bona tarda, Sergi. Soc el David. Pots posar dos amantes? Diu, m'agradaria també entrar al sorteig de les entrades que regales per anar a veure a Romeo Santos, si us plau. Moltes gràcies.
1: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Caben poquitas cosas, como la graciosa. Hola, bona tarda, sóc la Mònica. Diu, m'agradaria escoltar la cançó de la graciosa de Quevedo i participar en el concurs de les entrades per anar a veure Romeo Santos. Moltes gràcies. Molta sort i gràcies a tu pel teu missatge, Mònica. Sàpigues també que del 18 al 20 de juny torna el sonar més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. A més, per primera vegada el dia i la nit es troben al mateix recinte. L'únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 coberts amb Prodigy, Sturz, PDJ, Kellys, Skepta, Charlotte Witte, Emily Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via, Flash FM, emissora oficial.
1: Buenas tardes, Flashero. Llamo desde Salou y quería pedir la canción de Coco Loco de Maluma.
0: Sí.
1: Y también quería participar para las entradas de Romeo Santos. A ver si tengo suerte y me toca.
0: A ver, a ver.
1: Muchas gracias. Que pases buena tarde.
0: Igualmente. Adiós, adiós.
2: Me trae enamorado sin saber su nombre.

0: britànic es diu Peruca Bill.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
3: No, m'ha entrat això.
4: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
6: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
7: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 a.m. a 12:45 p.m, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
10: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.T. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM 93.8.
13: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
14: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
15: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
14: Festiva l'Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits.

0: croissants free sleepings.
1: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
2: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
3: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Hola, bona tarda. Estic tornant aquí de la feina. Estic amb el Santi avui.
1: Yep. Ei, el Santi.
0: A veure si us podíeu posar Dardos, que és una cançó que ens agrada molt, a veure per la tornada d'avui, sí?
1: Sí, home.
0: Vinga, bon dimarts.
1: Apa, igualment. Bueno, dimarts... Dimarts, efectivament. Efectivament, tinc un petit problema amb aquesta història, eh? Havia d'anar a una discoteca i vaig dir la cantina que te tocava. En fi, bueno, va ser pitjor quan vaig dir el nom de la discoteca, que tampoc tocava. Aquell moment ja va ser espectacular. Anècdotes mil, eh? Va, anem fent poc a poc, mica a mica. Avui, dimarts, efectivament, 16 de juny, eh? Tenim moltes coses per dir-vos i compartir. Hi ha sempre la carta, evidentment, a través dels vostres missatges. Una interessant notícia serà aquest divendres, eh? Aterrarem el Via Out amb una nova wrap-up. De seguida us explico amb més detall.
2: Bona tarda, Domènec. Som el Joan i la Laura de Tordera. M'agradaria que em posis la cançó de Titanium. Oh. I també ens agradaria participar a les entrades del concert de Romeo Santos.
1: Clar que sí.
2: Gràcies, adeu.
1: Adeu, maco.
3: Adeu.
1: Molta sort. És del 2011, la cantava, la canta, sí, ja.

0: Muchacha, muchacha.
1: Hola, Fly, soy Marina de Vinaròs. Voldria demanar la cançó de Muchacha i també participar al sorteig de les entrades de Romeo, que m'encanta.
0: Clar que sí. Gràcies, Marina Vinaròs. Que tinguis molt bona tarda i molta sort. Aquest juny ja estan en marxa les wrap-up de Flash FM. De fet, ja han passat pel Bidisco de Molins de Rei, pel Vilova de Lleida o per la Caix de Salou. Això no se m'ha passat. Espavila, perquè encara queda una última oportunitat. I quina última oportunitat, senyores i senyors? El 19 de juny, aquest divendres, passarem directament per la sala Viau de Platja d'Aro, Costa Brava. I seré present, serà un luxe convertir una altra nit inoblidable amb tot l'estaf d'aquesta entranyable discoteca de Platja d'Aro, com bé us deia. El Viau, més festa, més espectacles, samarretes i moltes sorpreses més. Infojobs, patrocinador oficial de les festes Flash FM Wrap Up. Infojobs, la teva primera feina és aquí. Hola, Flash, sóc en Sergi. Hola, Sergi, què passa, tocallo? Diu a la furgoneta amb el meu company Víctor, que ja anem cap a casa i volem escoltar Superestrella de la Aitana, sisplau. Avui és el seu aniversari. Gràcies i a tope amb Flash FM tots els dies. Doncs moltes felicitats, evidentment, i que facis molt més. Superaudiència, la de l'Interactua, sempre.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Casualitat et pregunten què escoltes. Pots dir la veritat. Escoltes l'Interactua.

0: Bueno, bueno, ja pa' què, ja pa' què.
1: Molt bona tarda, Sergi, Laura de l'Ametlla, què tal? Mira, posa'm avui, sisplau, la cançó de Ja pa' què. Li dedico a tots els flaixeros, a tu, i avui me la dedico a mi, que és el meu aniversari. I estic molt contenta, com no podria ser d'una altra manera. I apunta'm, sisplau, pel sorteig del Romeo Santos. I res, us deixo, perquè em vaig a comprar el cava i el pastís per celebrar-ho amb la família.
0: Bravíssimo,
1: molts petonets, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Demà. Adéu.
0: A tu, adéu-siau. Sona Romeo Santos, el 19 de juliol, a París. Tenim un parell d'entrades amb vols i hotel totalment inclosos. 628-06-05-13. Divendres, entre tots els finalistes diaris, anunciarem qui s'emporta aquestes entrades. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM, patrocinat per ParkClick, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba lloc amb ParkClick. Important tenir-ho present sempre. Hola.
2: Hola, bona tarda, flaixeros. Mira, volia provar a veure si em podeu posar la cançó de X, de Nicky Jam. O, bueno, si no, qualsevol de Nicky Jam.
0: Vinga,
2: aquí
0: ja està bé.
2: I intentar participar en el sorteig de les entrades de Romeo Santos. Moltes gràcies.
0: A tu.

0: Catalunya al ritme al marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Ens fas més cas a nosaltres que la teva parella?
0: És normal. La teva parella no sap fer això.
2: Flash.
0: Flash FM. Són les 6.

0: los hijos de los...
1: No se muda ni borracho, ens ho torna a explicar aquí a Flash FM el propi Quevedo a través d'aquesta cançó. Sabràs que amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions aquesta setmana del 15 al 21 de juny. Posa el carnet jove a treballar de veritat. Si tens ganes de parc temàtic, tens promocions per anar a PortAventura World amb els vals del pack jove. Dos vals de 2x1 per PortAventura Park, un val de 50% i també un 2x1 per combinar PortAventura Park i Ferrari Land. I si el que et ve de gust és aigua, sol i tobogans, remulla't a Cariba Aquàtic Park amb un 2x1 en l'entrada d'adult d'un dia. També hi ha sorteig per viure l'experiència Carnet Jove al Canet Rock. 5 titulars del Canet Jove amb acompanyant podran conèixer el festival des de dins, assistir al Canet Rock i tenir allotjament des de divendres a diumenge a l'alberg de Cabrera de Mar. El sorteig el 19 de juny. I si el teu rotllo és el cinema, apunta't al jurat del Carnet Jove de Sitges 2025. 5 joves formaran part del jurat oficial del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre el teu carnet digital al telèfon mòbil. Avanti! Les 6 i 4 minuts. Bona tarda, Sergi. M'agradaria demanar la cançó Moving to the Sand Hagel, o Ugel. Dedicar-se-la a la meva parella, Dèlia. També m'agradaria participar en els sorteig per les entrades de Romeo Santos. Una abraçada.

0: Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc el Xavi de Tiana.
0: Què dius?
1: A veure si em pots posar Dardos. I se la dedico a la Dardos? Meva filla, Elsa, i a la meva dona, Roser. I apuntant per les entrades, sisplau. Una abraçada.
0: Home, i tant, que t'apunto per les entrades. El problema és que aquesta no era Dardos, evidentment. Algú demanava Dardos i ara em tornaré loco aquí intentant trobar exactament qui era la persona que ho feia, eh? Estic com escoltant aquí una mica. Com que no va cara, el minut a la ràdio, sabeu? Aviam.
2: Hola, Sergi, bona tarda.
0: No, no.
2: Te quería pedir la canción de Baile Inolvidable.
0: Baile Inolvidable.
2: Y como este año no voy a tener vacaciones, me conformo con que me toquen las entradas para ir a ver a Romeo Santos. Así que apúntame, ¿vale? Venga, un saludo.
0: Venga, un saludo, un saludo. Bueno, posarem Dardos i Baile Inolvidable d'aquí un moment, eh? Bueno, Dardos ara mateix, si et sembla bé, eh? Mentre miro de posar una mica d'ordre, perquè això és un sidral. Mare de Déu. Aquí has liado pollito en un moment, eh? Has configurat el tema, aquí, amb la intel·ligència artificial. Una vegada que entra intel·ligència, encara s'estudi, encara que sigui artificial,

0: escoltes l'Interactua.
1: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
5: Bon dia!
6: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
5: Tranquils, que no ens avorrirem.
6: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
7: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
8: Sort que t'hem trobat. Ja veuràs com arribem a l'hospital en un moment.
9: Ja sé que he estat 3 dies perdut pel bosc i tal, però no em podeu deixar al Share Festival?
10: Si el Share Festival també és una prioritat per tu, estàs de sort.
11: Al Flash Matí regalem cada dia entrades dobles per anar-hi.
10: Per participar en el sorteig, estigues atent al programa.
12: No t'enganyis, la teva prioritat és anar el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona per veure a Telefuente, Mike Towers o Marc Kurz al Share Festival. Flash FM, emissora oficial.
13: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns, o un dimarts, doncs perquè sí, o un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot, bombetes, bengales, lots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
16: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
17: I ara estic amb això.
18: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
19: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
20: 3

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
4: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
5: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
6: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
8: Flaix FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: absolutament espectacular per aquesta cançó. Digo, para el sorteo de las entradas, quisiera la oscarizada Golden. Muchas felicidades por el programa. Muchas gracias, Flash. Doncs molta gràcia a tu, efectivament, eh? Oscarizada, entre altres premis mundials. K-pop de Mohunters. A 4 minuts per 2 quarts en punt de 7. Som-hi, va.
1: Hola, Sergi. Sóc en Nies de Torelló.
0: Què dius?
1: Ens podries ficar la cançó de tu, tu, turu. I apunta'ns per les entrades de Romeo Santos.
0: Clar que sí.
1: Gràcies.
0: No es mereixen. A tu, simpàtic. Siderland i aquest remix amb pista i amb canya d'aquesta cançó que demanes. I que està molt bé, molt bé.

0: Sergi, sóc la Imma. Em pots posar la cançó 5 estrelles de Mike Towers? Se la dedico a tots els flaixeros. Diu, apunta'm pel sorteig, si us plau. Moltes gràcies. Ho fem d'aquesta forma, Nerea, tant que sí, Imma. Es faltaria. Molt bé, s'apropa la data, eh? Si vols viure al Mediterrània Festival, aconsegueix la teva entrada abans que s'esgoti. Festival amb majúscules, el més tradicional de tota la Costa Brava, sense cap mena de dubte. Confirmats Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Basewell, Pastis, pel rotllo Pont Aeri, Sisu, la gent de la Masia, Relajaita, Lia Jensen, representació també de Flash FM, cosa que ens honora especialment. 14 hores de música, 4 escenaris, muntatge espectacular. Escenari de grans dimensions en cadascun dels estils. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraneafestival.es. Flash FM, emissora oficial d'aquest tros de festival. Mediterrània Festival. El dia 1 d'agost, a Roses.
1: Bona tarda, Flash. Soc Carlos de Vilanova i YouTube. Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Tandem. Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Moltes gràcies a tu, home. Més faltaria.

0: estiu, que fa goig d'escoltar-lo, eh?
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Hola.
2: Estem conduint direcció a Tarragona amb una calor que no es pot aguantar.
0: No m'ho crec.
2: I volem entrar al sorteig de Romeo Santos.
1: Sí, sí, i demanar la cançó de la Graciosa de Quevedo.
2: Adéu. Moltes gràcies.
0: Adéu. Adéu. Una molt bona cançó per fer sonar qualsevol de les revetlles de Sant Joan, on tindrem una presència. A la Torre de Claramunt, concretament. Amb el company Edgar Manchado i Miquel González. Us esperen per donar-ho tot, evidentment, en una de les nits més màgiques d'aquest any. A la Torre de Claramunt, al recinte Torresport, concretament. Per una altra banda, un altre Sant Joan. Impressionant també el que organitza el barri de la Plana, Vilaseca, amb el Jaume Riu, que us parla Domena, i Héctor Ortega, un plan sin fissures aquest, eh? A partir de la mitjanit, concretament, a la plaça de Sant Joan. No us ho perdeu, us esperem. Bona tarda, Sergi. Em pots posar la cançó Nueva Yol del Bad Bunny? Se la dedico a tots aquells que estem treballant a ple sol a l'obra. Moltes gràcies. Ànims, eh?
3: Nueva Yol!

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: O apuges tu el volum o la pugem nosaltres.
0: Flash FM.
2: Flash FM.
0: Flash FM. Són les 7.

a tot el Mundial. Torna a signar-la Shakira. El tema es diu Die Die. 7:02, quarta i última hora de l'Interactuar. Flash FM. Si estàs cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre, ves el 20 de juny, de 11:45 del matí a 12:00 del migdia, a l'espai que ha muntat Flash FM al Time on Market, a la segona planta al Mare Magnum. Miquel González, el control, i Pol Cejas dirigint la Masterclass seran el combo perfecte per posar-te en forma. Si vols anar, prepara les bambes, la tovallola, inscriu-te al formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM. Time Out Market, ara, sí. He menjat la meitat de les paraules. Hola, Sergi, sóc l'Ivan López, de Sant Joan de les Abadeses. Avui, dimarts, em podries posar la cançó Muchacha de RVFV? Diu, li dedico a en Daniel Domínguez, a l'Isan García, a en Derek, a la Eva Córdoba. Una abraçada i fins demà.

0: ¿Nos casamos o qué? ¿Con quién vamos la cosa, eh? Delicatessen de cançó aquesta. Buenas tardes, Sergi, Toñi, desde el Vendrell. Hoy quiero que me pongas qué haces. Participar en las entradas para ver a Romeo Santos en París. Efectivament, aquest és el titular protagonista de l'Interactu al llarg d'aquesta setmana. Romeo Santos i París. T'apuntem. Eren Turizo i Becky G, més sensuals que mai, amb aquesta cançó. Què haces?
1: Bona tarda, Sergi, soc Dani de Reus. Escolta'm, podries posar la cançó Colona?
0: Podria. Vale?
1: Dedico tots els freixeros i tota la gent de Reus. Ah, i volia participar a tots els sortejos que estàs fent fins ara.
0: Bueno, tots els sortejos.
1: Vinga, merci, bona tarda.
0: Avui un i poqueta broma, eh? Amb ell. Karol G, Peso Pluma. Que vagi bé, maco.

0: escoltes l'Interactua.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: Tinto de verano, Don Simón.
6: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
5: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt Funès i a l'app.
9: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
10: No puc treure'm del cap que la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
11: Jo no puc treure'm del cap això.
12: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: 3 dies d'autèntica bogeria...

Steve Aoki, entre més de 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, a Alemanya, per explicar...

0: 8. Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
1: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
0: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al pil-pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
9: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
8: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
9: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
8: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
10: Flash FM. Flash.
11: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

0: aquell toc divertidor, desenfadat de moltes de les cançons d'aquests artistes.
1: Hola, Sergi, som la Ivet i la Yolanda de Lleida i ara estem anant cap a Barcelona. Ens agradaria demanar-te la cançó de A la fresca de Figa Flowers.
0: Molt bé.
1: I també volem participar a tots els sortejos de qualsevol concert.
0: De qualsevol concert, del que qualsevol concert. Que m'estan acudint uns quants que probablement no t'interessarien, però bueno, en fi. En qualsevol cas, crec que Romeo Santos sí, vale? Que vagi molt bé. Bones cançons per fer sonar aquest cap de setmana, aquest divendres, a la darrera festa wrap-up, celebrant el final dels exàmens i, bueno, al final de pràcticament tot ja, eh? A les portes del Sant Joan, a la discoteca Piaut de Platja d'Aro. Qui us parla, Sergi Dolent? Estarem per allà donant-ho tot, eh? I el que ens agrada visitar aquest discotecot, que sempre, evidentment, està de moda. I que la gent coneix sobradament, no només de la Costa Brava, eh? Aquest divendres, wrap up, be out. Hola.
2: Bona tarda. Aquí estem caminant per la ciutat de Tarragona amb molta calor.
0: Carai.
2: I us volem demanar una cançó, qualsevol de Rosalia, per poder participar al concurs del Romeo Santos. Mm. Ens vam quedar amb les ganes de pujar a la casita de Benito.
0: No, la casita,
2: i a veure si tenim sort aquesta vegada.
0: Sobrevalorat, allà.
2: Adéu.
0: Adéu, sort. Adéu.

0: El protagonisme absolut aquesta setmana entre la nostra audiència per Romeo Santos, evidentment, eh?
1: Hola, Sergi, ¿qué tal? Soy Sandra de Malgrat. Pues nada, hoy quería pedir una canción de Romeo Santos, la de Dardos, para mi Super Family.
0: Sí.
1: Y participar en el concurso, obvio.
0: Ah.
1: Que vaya bien, adiós, Taserus, un beso.
0: Adeu, padronet, per tu i per la família, que vagi bé. Dardos, el tema més demanat aquesta setmana del propi Romeo Santos i Prince Royce, que l'acompanya, i un dels temes més rellevants d'aquests últims mesos, sense cap mena de dubte. A la seguida, a partir de les 8 amb vosaltres, Miquel González i Tomàs Poal, una nova entrega del Flash Urban. Déu ens pilli confessats. Soc en Domena, demà a partir de les 4, molt més interactua. Algú de vosaltres, evidentment, si heu enviat prèviament el missatge requerit, rebrà el missatge, en aquest cas, de la nostra part, indicant-vos que sou afortunats, afortunades, i entreu a la final, diguéssim, entre tots els missatges acumulats aquesta setmana, pel sorteig de divendres, per aquestes entrades que us conviden a anar a veure, acompanyats per qui vulgueu, a Romeo Santos, a París, amb vols i allotjament inclòs. Un tros de premi, una altra experiència pel dia 19 de juliol, concretament. Amb l'empremta de Flash FM.
2: Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola,
0: hola, hola, hola, hola.
2: Què tal, Flasherus? Com esteu? Espero que molt bé.
0: Sí.
2: Bueno, nosaltres aquí suant la gota gorda, però no passa res.
0: No passa res.
2: Bueno, volia demanar una cançó, Malibu, i també participar en lo de Romeo Santos.
0: Va, que sí.
3: Se la dedicamos a Pablo, Elías.
0: Molt bé, doncs vinga, aquí teniu la cançó Malibu, la que piden todos menos tú. De Rusowski, família, adeu-siau.
4: Adeu.
0: Fins demà.

sabem que ens estàs escoltant. Deus voler que soni alguna cançó, oi? Interactua amb en Sergi Domènech.

0: Flash FM. Són les 8. Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ha arribat el teu moment. Comença el Flash Urban a Flash FM després de l'Interactua, després del Domena. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bon dimarts a tu i a tota l'audiència preparadíssima per trucar-nos al Flash Urban. Què passa, xavales?
1: Vinga, va, que avui ens posem molt catalans.
2: Per favor.
1: Avui serà el programa més català del Flash Urban.
2: Però clar, però ens posem catalans i ens posem a criticar.
1: Avui busquem el poble més lleig de Catalunya.
2: Vamos!
1: I per què és el poble més lleig de Catalunya? Has de trucar al telèfon de la ràdio.
0: 93 545 68 68.
1: I votar pel poble més lleig de Catalunya. I a les 11, abans de marxar, farem el recompte dels pobles més lleigos que ha votat la nostra audiència.
2: He de dir que els rànquings que fem estan superguapos.
1: Sí,
2: sempre,
1: sí,
2: a més,
1: sí.
2: Són rànquings de polla, però molen, perquè així la gent, si tenia pensat visitar un poble, ja no ho farà.
1: Exacte.
2: Molt bé.
1: O al contrari. Anirà allà per veure lo lleig que és el poble.
2: Com si fos un animal molt lleig d'un zoo, saps? A veure.
1: Doncs vinga, ja podeu començar a trucar al 935456868 i votar per al poble més lleig de Catalunya. I també, si voleu, podeu demanar una broma telefònica.
2: Les nostres bromes telefòniques, les del Flash Urban, a través del WhatsApp 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Vinga, va, comencem.
2: Vamos a buscar pueblos feos.
0: De 8 a 11, Flash Urban.

0: Dai, dai, és la Shakira amb Burna Boy. Molt bé.
1: Burna Boy. És molt jamaicà, no? El rotllo del tio, del Burna.
0: És la cançó del Mundial.
1: Bé.
0: I és el meca crack de Flash FM.
1: Joder.
0: I així comencem el Flash Urban d'avui. Avui busquem el poble més lleig de Catalunya.
1: Va, truca'ns ara i ens dius el poble més lleig i per què és per tu el més lleig.
0: Vinga, va, telèfon obert des d'ara fins les 11.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit. Bona tarda. Bueno, res.
3: No.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Em dic Sergi.
0: Sergi.
1: Sergi.
0: A veure, quin és el poble més lleig de Catalunya, Sergi?
3: Lloret de Mar.
0: Lloret de Mar.
1: Lloré.
0: Per què?
3: Vamos a Lloret.
0: Per què?
3: Perquè té un pil de locals tancats, nits de ruït, tot d'aquells borratxos, molta poli...
1: Clar, objectivament és cert, que hi ha molt local xapat i hi ha molt guiri. Això és una realitat.
0: És Can Guiri, Lloret de Mar, sí que és veritat.
1: Sí, és veritat, que cuidao.
0: Bueno, tu ets de Lloret?
3: Doncs no, per sort
0: sóc
3: d'Osona.
0: Ah, d'Osona. Bueno, clar, ho té ben lluny, saps?
1: Sí,
0: clar.
1: No, està a prendre... Pots atacar perquè no tens perill.
3: Ai, ai, ai, per això me la jugo.
0: Per tant, tu no vas mai a Lloret de Mar?
3: No.
0: Intentes esquivar-lo.
3: I vaig tiro més cap a baix a la Costa Brava, Calella de la Costa, Sant Pol... Algo més xil, més tranquil·let.
0: Molt bé.
1: Pues apuntem Lloret, bro.
0: Moltes gràcies, que vagi bé.
3: Vinga.
0: Adéu. Adéu. Primer vot per al poble més lleig de Catalunya, per Lloret de Mar.
1: M'agrada perquè li has preguntat si era de Lloret. M'agradaria veure al final del programa quanta gent que considera que és molt lleig és d'allà, saps o no?
0: Del seu propi poble.
1: Exacte.
0: Hola. Hola, com et dius?
4: Carla.
0: Carla, quin és el poble més lleig de Catalunya, Carla?
4: Per mi, Polinyà.
0: Polinyà?
1: Hòstia, pobre Polinyà.
0: I per què?
4: Perquè, tipo, és molt de polígon, no sé, i no té cap casc antic, no sé, no m'agrada.
0: No hi ha casc antic a Polinyà.
1: Se li hauria de dir poligonyà, en comptes de Polinyà, al lloc.
0: Molt bé, i tu ets de Polinyà?
4: No, jo soc d'un poble del costat.
0: I de quin poble ets?
4: Castellà del Vallès.
0: Dios, del poble del costat. Ja no t'agrada el salseo, eh?
1: Déu meu senyor, tu ataques els veïns.
0: Sí, sí, eh?
1: I és maco el teu poble o no? O és xusta?
4: Sí, sí, és molt maco.
0: Sí, ara trucarà algú de Polinyà criticant Castellà del Vallès, ja veuràs.
1: Uà, doncs espero que passi això molt, eh?
0: Ja veuràs. Bueno, que sàpigues que a Polinyà aquest estiu hi ha festa Flash FM, vale? Jo estaré punxant allà el 3 de juliol. Divendres 3 de juliol. Si vols, pots venir, vale?
1: Espero que hi vagis, perquè les festes flash són maques, no com Polinyà.
0: Va, que vagi bé. Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Bona.
0: Hola, qui ets tu?
5: Jo, sóc el Jaume.
0: Jaume.
1: Molt bé, quina veu imperial.
0: Jaume, el poble més lleig de Catalunya.
5: Sens dubte, i no hi ha gran... És Santa Coloma de Gramenet.
0: Santa Coloma de Gramenet.
1: Aviam, clar, nosaltres no volem mullar-nos molt, però és que té tota la raó, ho sento molt, té tota la raó.
5: Doncs fa anys va venir un arquitecte japonès aquí a Barcelona.
0: Ah, sí?
1: Ah, Nakasura Takura.
5: Quasi cosí segon, segurament.
1: Vale, perdó, segueix.
5: I diu que va venir, va veure l'Eixample i diu, això ho volem com a referència i Santa Coloma, coses a no fer. Als nostres barris.
0: Ah, com un exemple a no copiar.
1: Hòstia, això és horrible, eh?
0: Dios.
1: Això com a ciutadà de Santa Coloma de Gramenet deu ser un drama, no?
5: Bueno, una vergonya, crec que hauria de ser.
0: Dios!
1: Hòstia puta.
0: Tu ets de Santa Coloma de Gramenet?
5: No, sisplau, no podem.
0: Ah, bueno, a veure.
1: I d'on ets tu?
5: Jo d'un poble molt maco.
0: De quin?
5: De Llívia.
0: De Llívia, oh, de la quinta polla, tio.
1: Llívia, sí, no? Està allà...
0: Està a la Cerdanya.
1: Sí. A veure, he de dir que el tio s'ha fotut molt amb el poble de Santa Coloma, però és veritat que Llívia sí que és maco, eh? O sigui que és mono.
5: Les coses clares. No hi ha diferència.
0: Sí que és veritat que a Llívia tu t'has de menjar tots els pixapins que van al cap de setmana, eh?
1: També és veritat, a fer la fondi i tot el rotllo, no?
0: Sí, aquestes coses. Vaya pal.
5: Temps del temps. Ja els hi posarem un peatge d'aquests bons, sí que no puc.
0: Molt bé!
1: Molaria, eh? O pagues o te rayamos el cotxe.
5: Moments.
0: Molt bé, gràcies, Jaume, que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
0: Adéu, Jaume.
5: Adéu.
0: De moment tenim tres vots, un per Lloret de Mar, un altre per Polinyà i un altre per Santa Coloma de Gramenet, com a pobles més lletjos de Catalunya.
1: De fet, podem fer una mica d'espoiler. Ens hem informat i hem preguntat al ChatGPT quins són els pobles més lletjos de Catalunya, de forma objectiva. Mm-hmm. I aquest últim que ha dit l'home, Santa Coloma de Gramenet, apareix a la llista.
0: Dios!
1: Per favor.
0: Hola, bona tarda.
6: Hola, bona.
0: Tu com et dius?
6: Gerard.
0: Gerard, quin és el poble més lletj de Catalunya?
6: El poble més lletj de Catalunya, sens dubte, és Guspí.
0: Ets?
6: Guspí, un que es diu Guspí.
0: Guspí, i on és?
6: És al costat de Sant Ramon, a prop de Cervera.
0: A prop de Cervera.
1: I per què és molt lletj, explica'ns?
6: Pues, fa molta pujada, no és gaire accessible.
0: No és accessible, el poble.
1: Però això no vol dir que sigui lletj, això vol dir que és poc pràctic, no?
6: Sí, sí, perquè el propi poble es diu Gospi, saps? Un gos amb un pi, no...
0: Dios!
1: Déu meu, senyor.
0: A veure, el poble sí que és una muntanya, que estic mirant fotos, a veure... Tampoc és lleig.
1: Clar, és que és diferent que sigui poc accessible o pràctic amb que sigui lleig. Potser la teva ex viu allà i per això ho dius, saps?
6: No.
0: A veure, tampoc és lleig el poble, eh? Bueno... Vale, perfecte, gràcies.
1: Apuntem, nen.
0: Adeu. De seguida, més pobles lletjos de Catalunya. Abans, però, recordem que si podeu demanar una broma telefònica.
1: Va, recordem el número de WhatsApp per encarregar-la. 699-69-69-69.
0: Som-hi.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Sonar ja és aquí, ple de novetats, amb música ininterrompuda durant tot el dia i tota la nit. Sonar Més D té nova seu a la Llotja de Mar, el 18 i 19 de juny. Sonar Kids tornarà al Parc del Fòrum el 20 de juny, mentre que el nou Sonar District també s'instal·larà al Fòrum amb propostes i festes paral·leles. I Off Sonar repetirà el Poble Espanyol amb una gran programació. No et perdis totes aquestes novetats a Sonar. Sonar. Sonar. Flash FM. Emissora oficial.
2: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa't a uab.cat.
0: Tres dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: Diu Perucabil.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Aquest Sant Joan, al Flaix Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
3: Aquesta setmana regalem lots de petards la traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
2: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
3: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
4: Petards, bateries, fonts, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
5: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flaix FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González, del control, i Pol Cejas, dirigint la masterclass, seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flaixfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flaix FM.
6: Andorra. Flaix FM. 93.8.
7: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
8: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
7: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
9: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
7: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
10: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
7: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
11: Organitzat per BSL Esports.
12: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
6: Flaix! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flaix FM arriba a tot arreu. Som únics.
13: Et volem escoltar.
6: Truca al 9-3-545-6868. Flaix Urban amb Miquel González i tu.

0: la Emilia Latini i la Nicki Nicole. Totes tres cantant això que es diu Blackout al Flash Urbà.
1: Quan encara eren amigues, eh?
0: Sí.
1: Perquè ara l'Emilia balla bif amb la Tini i amb tots els artistes argentins.
0: Es porten malament.
1: Amb tothom, és que se ve que és una cabrona, eh?
0: Quina de les tres?
1: La Emilia.
0: La Emilia.
1: La que t'agrada, sí, sí, molt heavy.
0: Joder, quina pena. És igual, encara m'agrada més. Va, que busquem el poble més lleig a Catalunya.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: De moment, ens han dit Lloret de Mar, Polinyà, Santa Coloma de Gravenet i un poble que es diu Gospi.
1: Gospi. De moment tenim empat. No hi ha cap que vagi per davant.
0: Hola, bona tarda. Adéu, que
1: vagi bé.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Mèlia.
0: Mèlia.
1: Vale.
0: Quin és el poble més lleig a Catalunya, Mèlia?
3: Per mi, el Vendrell.
0: El Vendrell.
1: I per què, Mèlia?
3: Doncs perquè està ple de merda.
0: Dios!
1: Hòstia, però ple de merda en plan pel carrer, basura, o com... O què?
3: Sí, sí, sí.
0: Tu ets allà?
3: Sí.
0: És el teu poble, eh?
1: Molt bé, que tingui la personalitat suficient per dir-se a si mateixa, bé.
0: I tu... Què és el que no t'agrada del teu poble?
3: Doncs, no sé, tot.
1: Clar, és que has dit que està ple de merda, però vull dir, alguna coseta més hi ha d'haver, no? Com perquè sigui el més lleig de Catalunya, recordem.
3: La gent i...
0: La gent, no t'agrada la gent del Vendrell?
1: Però com és la gent del Vendrell?
3: Doncs, bueno.
0: Bueno, doncs com tu, que no parlen, no?
1: Clar,
0: no
1: sé. Estan callats tot el dia, són merda literal.
0: Vale, no tenen conversa. Vale, perfecte, doncs apuntem al Vendrell. Gràcies, Amèlia.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, un altre poble a la nostra llista, el poble més lleig a Catalunya. Es poden repetir, eh? De fet, s'han de repetir perquè un serà el guanyador, eh?
1: Volem el rànquing i volem un per sobre de la resta.
0: Vinga, telèfon obert.
2: 93-545-68-68.
0: I lògicament també preguntem el per què. Volem saber per què és el poble més lleig a Catalunya, saps?
1: Sí, no feu com la nena aquesta que ha trucat i no ha donat arguments.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
4: Jonathan.
0: El Jonathan.
1: El Johnny, la cabra.
0: A veure, quin és el poble més lleig, Jonathan?
4: El Vendrell.
0: També?
1: Hola.
0: Dios.
4: El Vendrell.
0: Per què?
1: Perquè està ple de merda, com la tia aquesta que ha trucat ara.
4: Està lleno de moros.
0: Hola. A veure...
4: Lleno de moros.
0: Però tu ets del Vendrell?
4: Sí.
0: Tu ets del Vendrell, vale. I què canviaries del Vendrell, a veure?
4: Del Vendrell, pues mira, jo canviaria l'alcalde.
0: L'alcalde.
4: I meteria uno de Vox.
0: Per favor, per favor.
1: A veure, un moment. L'alcalde com es diu? Et saps el nom?
4: No.
0: A veure, una cosa, Jonathan. Avui estem... Però parlem de el que és físicament el poble, no de...
1: La gent.
0: Exacte.
1: Saps? O sigui, un dia preguntarem on està la pitjor gent de Catalunya, però exacte. Avui no és el dia, vale?
0: Avui estem parlant de com és de maco, com de físicament, bueno, saps?
4: Tampoco vale mucho.
0: Vale.
1: Però, sin embargo, tu creus que és el més lleig a nivell d'edificacions i tot això, o creus que hi ha un altre més lleig?
4: Home, yo creo que habrá otro más feo.
1: Ah, pues llavors, mira, no és aquest per tu.
0: Però apuntem al Vendrell per tu, eh, Jonathan? Vinga. Va, okay. Que vagi bé.
1: Adéu, Vox.
2: 93-545-68-68.
0: No, anem a mesclar política, sisplau.
1: Jo
0: avui no.
1: Sabia que passaria, però no tant d'hora.

0: del municipi.
1: Molt bé.
2: Conya, el Moja.
1: Avui parlem del poble com a tal, no de les persones i de res. Això ens la suda.
0: El dia que diguin política, parlem de política.
1: Molt bé, Moja. Ara. Algú que ha entrés les normes. Menys mal.
2: Bé.
1: Menys mal. Vale, Moja, quin és el poble més lletge a Catalunya?
0: Va, Hospitalet. Deixa'ls anar, també.
1: I per què?
3: De Llobregat o de l'Infant?
0: No, de Llobregat, Llobregat.
1: Ah, vale. Hospitalet de Llobregat. I per què?
0: Home, la zona del, diguéssim, va... on està l'hospital aquest, els edificis,
1: sí.
0: La forma, sense balcons, els carrers, tot en si.
3: Clar, l'hospital és el de... Quin és l'hospital?
1: És aquella que està abandonat, no?
0: El de Bellvitge.
1: És que és molt lleig, l'hospital de Bellvitge.
0: El barri...
3: Sembla una presó.
1: És molt lleig.
3: És veritat, sembla una presó.
1: Tu passes allà a l'autopista del costat i mires l'hospital i dius, quina pena.
3: I fa por, eh?
1: Sí que fa por, sí.
3: A la nit fa por.
1: Sí, fa molta por.
3: Amb col·legues sempre dèiem, imagina't ahir a les 6 de la mañana.
0: I de dia també.
3: De dia també.
1: Moja, tu ets a l'Hospitalet de Llobregat o ets del Vendrell?
0: No, jo soc del Vendrell.
1: Ah, ets del Vendrell, vale, perfecte.
3: Defensant terra, vamos.
1: Gràcies, maco.
0: Sempre casa nostra.
1: Adéu, gràcies, que vagi bé.
0: Apa, una abraçada.
1: Adéu.
4: 93 545 68 68.
1: Bona tarda. Epa.
3: Déu-n'hi-do.
1: Bona tarda, qui ens truca?
5: Hola,
1: baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Sí. Hòstia, el volum de la ràdio, tio.
3: Joder, macho, no apreneu, eh?
1: Com et dius?
5: Em dic Gerard.
1: Gerard, des d'on ens truques?
5: Des d'Aldinyana.
3: Des d'on?
5: Des d'Aldinyana.
1: Ah, vale. I quin és el poble més lleig de Catalunya?
5: Bonestre.
1: Hòstia, Gerard, baixa'm el volum de la ràdio, tio.
3: Tio, t'ho hem demanat, eh?
1: Hòstia, és que si no... A veure, repeteix, el poble.
5: Per mi, Bonastre.
1: Bonastre.
3: On està això?
5: Això està al Penedès.
3: El Penedès, Bonastre. Bonastre.
5: Sí.
1: Vale, doncs vinga, posem Bonastre. Que vagi bé.
3: Adéu, guapo.
1: Adéu. Déu-n'hi-do, els pobles que tenim avui, eh?
3: Collons, valla llistat. El Vendrell és l'únic que ha repetit, no? Fins ara.
1: El Vendrell va guanyant, de moment.
3: Joder.
1: Hola?
3: Epa. No.
1: Vinga, va.
4: 93 545 68 68.
1: Rànquing dels pobles més lletjos de Catalunya i un guanyarà. Només un.
3: Només un. Volem que ens truqueu, dieu el poble i el per què.
1: Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Tu qui ets?
6: Abel.
1: Abel, quin és el poble més lleig de Catalunya?
6: N'hi ha uns quants, eh? Però jo estic amb la gent del Vendrell.
1: Dios!
3: Tu també creus que és el Vendrell?
6: Sí.
3: I per què?
6: Bueno, jo he estat estiuejant a prop d'anar allà. Vale. I, bueno, pues, podríem dir que ciutats o barris com aquests n'hi ha molts a Catalunya. Et podria dir un munt.
1: I has estat molts cops al Vendrell?
6: Sí, Déu-n'hi-do, bastants.
1: Vale. Jo no hi he estat mai, no tinc cap opinió, però sí que de moment va guanyant.
3: Aviam, jo he buscat ara la foto... Aquesta és la foto que fan servir a Google. Sí. Si busqueu el Vendrell, hi ha una foto típica, vale, que surt com així, que en teoria deveria ser la bonita, però és que no és gaire maco, tampoc.
1: Bueno, vale, doncs apuntem al Vendrell una vegada més. Gràcies, que vagi bé.
3: Adéu.
1: Adéu.
4: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 6868.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què feu per desconnectar quan esteu cansats d'estudiar, vale?
2: Una paella,
1: per exemple.
3: Per exemple.
4: Jo doncs ho feia, sí. Jo sí, ho feia. Sí, va molt bé per desconnectar o tindre un orgasme.
1: Va bé fer-te una paella per desconnectar dels estudis?
4: Sí, te relaxa molt el cos i la ment. Sí.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Dimitri Vegas, Like Mike, això es diu Màquina Time, una miqueta de màquina per aquestes hores, clar que sí.
1: Vaya cocaïna.
0: Súbelo.
1: Joder.
0: Quin és el poble més lleig de Catalunya?
2: 93-545-68-68.
0: Bona tarda, qui ens truca?
3: Sou la Caral.
0: La Caral.
1: Caral, com estàs?
3: Molt bé.
0: Caral, vota pel teu poble.
3: Jo voto per Badia.
0: Badia del Vallès.
4: I què té, Caral, Badia, que no t'agrada?
3: Que té molts edificis i estan bastant brut.
0: Està brut.
4: I els edificis no són estètics, eh? Són feitos.
3: No, només és que tot el poble és edifici.
0: Tot el poble són edificis.
4: Ah, no té ni una font ni una placeta així per gaudir?
0: I edificis bastant xungos, eh? Sí, sí.
4: Tiesos?
0: Sí, sí.
4: En plan favela?
0: Uf.
3: Sí.
0: Vale, doncs molt bé. Apuntem Badia del Vallès, Caral.
4: Merci, Caral.
0: Tu ets d'allà?
3: Adéu.
0: Tu ets de Badia, tu ets de Badia del Vallès?
3: No, jo soc de Villanova i la Geltrú.
0: Ah.
4: Clar, clar.
0: I per què vas a Badia, tu, tia?
3: Perquè tenim uns amics.
0: Ah.
4: També són lletjos els amics, com el poble, o no?
3: No, això ja no.
0: Adéu, que vagi bé.
4: Vinga.
3: Adéu.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
5: Un nen
0: que no baixa el volum de la ràdio.
4: La meva.
5: No,
0: l'esteu
5: escoltant.
0: Sí, però baixa el volum de la ràdio.
5: Val.
0: Vale, quin és el poble més lleig de Catalunya, nen?
5: Badalona.
4: Hòstia.
0: Sí. Dios. Per què?
5: Perquè hi ha molts barrios lletjos.
4: Hi ha barris lletjos. Bueno, sí, a Badalona hi ha una zona una mica més tiesa, però he de dir que Badalona s'està reformant últimament, eh?
0: Sí, sí.
4: Ha millorat molt, sí.
0: Home, sí.
5: Ja, des de que va anar Crufi.
0: Des de què?
4: Qui va anar?
5: Crufi.
4: Qui és el Crufi?
5: Un youtuber.
0: Ah, vale.
4: Bueno, és que niños paja, clar.
0: Sí, bueno, jo crec que és més a l'Albiol que el Crufi, però bueno, saps? Sí. Bueno. Vinga, que vagi bé.
2: 93-545-68-68.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, qui ets?
7: Som la Carla i el Yassi.
0: Molt bé.
4: Fantàstic.
0: Carla, quin és el poble més lleig de Catalunya?
7: El Vendrell.
0: Hola!
4: Ui, l'està tomando la penya com Vendrell, eh? Per favor.
0: 4 vots per al Vendrell.
7: És que hi ha muchos falsos ahí.
0: No, però a veure... Però lleig, no de persones, sinó el que és el poble, estèticament, tia.
7: Muy mal rollo.
6: Però... Muy feo, muchas obras, no lo cuidan nada.
4: Bueno, pero las obras es para que sea más bonito, ¿no? En un final, ¿o qué?
0: Ah, sí, ¿no?
7: Sí, pero sí, es que nunca la terminan.
6: Nunca la terminan.
4: Ja, el rollo Sagrada Família, el Vendrell. I què ha dit? Que hi ha molts falsos, el Vendrell.
0: Sí,
4: ha dit
0: sí.
4: Molt falsos,
0: sí.
4: No? Per què?
7: Sí.
6: Van de amigos, pero luego no...
0: Dios! Un dia farem el poble amb la gent més falsa, però això serà un altre programa.
4: Però és que, vale? Guanyarà falset.
0: Molt bé. Vale, doncs un altre cop al Vendrell. Dios. Hola.
8: Hola.
0: Hola, qui ets?
8: Hola, em dic David.
0: David, el poble més lleig?
8: Cabrera de Mar.
0: Cabrera de Mar, tio.
4: Jo no el considero
0: sí,
4: tant.
0: Home, no.
4: I per què, per què?
8: Ahí hi ha 4 cases i... res més, o sea...
4: Bueno...
8: No hi ha molt a veure, a part de 4 cases i 2 restaurants.
0: O sigui, no t'agrada gens Cabrera de Mar.
8: I la gent de Cabrera...
0: No. Bueno, però un altre cop. A veure, avui no parlem de la gent. Avui parlem d'estèticament al poble.
4: Què li passa a la penya a la gent?
8: Estèticament Cabrera, que són 5 cases de 2 metres cada una.
4: Però les cases són maques, has d'admetre-ho.
0: Home, sí.
4: Estic veient les cases a Google i cuidao, no?
0: La platja petita.
8: Una de cada 5.
0: Li has agafat mania al poble, eh?
4: Sí, està la seva ex, jo crec.
0: Segurament. Tu ets de Cabrera?
8: No, però tinc amics ahí.
0: O ets amics.
4: Bueno.
8: Sí.
0: Bueno, vale. Pues vale, Cabrera de Mar, gràcies.
4: Que segons ell, la gent és molt cabrona de mar, allà, eh?
0: Sí, no?
4: Sí.
0: Però recordem, avui parlem estèticament. No parlem del tipus de persones que hi ha a cada poble.
4: Sí, vale? Perquè si no la liem.
0: Això serà un altre dia, si voleu. Hola.
9: Hola.
0: Hola, qui ets?
9: Adrià.
0: Adri, quin és el poble més lleig?
9: Jo què? Jo parlo amb mi la Santa Coloma de Gramenet.
0: 2 vots per Santa Coloma de Gramenet.
4: Ojo, que s'apropa al liderazgo, Santa Coloma.
0: I per què?
9: La veritat és que sí, a mi no m'agrada molt.
0: Tu ets de Santa Coloma?
9: Visualment hi ha moltes empreses, moltes indústries i no m'agrada molt, la veritat.
4: Sí, és cert que hi ha molta fàbrica por ahí, sí.
0: Tu ets de Santa Coloma de Gramenet?
9: Del costat.
0: De quin?
9: De costat de Santa Coloma de Gramenet, sí, de quin...
0: Sí, però de quin poble?
4: Com es diu?
9: El poble meu? Estic al costat de Barcelona.
0: Vale, però pots dir el teu poble,
4: per
0: sisplau?
4: Favor, que tens vergonya.
9: Barcelona,
4: Ah, de Barcelona.
0: Barcelona. Ets a Barcelona.
4: Però sí. Barcelona ciutat sí. o d'un altre...
9: De la Rambla,
4: Ah, de la Rambla.
0: De la Rambla de Barcelona.
9: De la Rambla,
0: Jo crec que...
9: De Barcelona de la Rambla, al carrer de la Rambla.
0: Crec que ens estàs mentint.
4: Sí, jo crec que no, sí. S'ho ha pensat massa. Jo crec que és d'Hospitalet, que tampoc està per tirar coets.
0: O de Sant Adrià del Besòs, deu ser.
9: Clar. Hospitalet tampoc m'agrada molt, però Santa Coloma de Gramenet és pitjor. Però...
0: Jo per mi que deu ser de Sant Adrià del Besòs.
4: Sí.
0: O deu ser de...
9: Mira, és el meu poble, la veritat.
0: Veus? Ho sabia. No.
4: Pues també és bastante feo.
2: Tomba.
4: Com la meva nevera per darrere.
0: Molt bé. Adéu, David.
4: Vinga.
0: Hola.
10: Hola.
0: Hola, qui ets?
10: Mira, sóc en Sergio.
0: Sergio. Vota pel teu poble.
10: Sí. Pues mira, el pueblo más feo que he visto en mi vida es Centelles.
0: ¿Centelles?
4: ¿Per què?
10: Porque no tiene nada. Son dos rectas y tres curvas. Nada.
0: Home, però té església, té lloc antic, no?
4: Té vida.
10: Bueno, que va, que va. Si ahí no hay nada.
4: Clar, però una cosa... Mi, o sigui,
10: dime.
4: No, que jo entenc el que vols dir, que hi ha poca cosa i tal, però... D'aquí a que sigui lleig, saps? Perquè tampoc... O sigui, estic mirant, insisteixo, jo vaig mirant fotos cada cop que ho dieu i tampoc és lleig com tal.
0: Centelles no trobo com estèticament lleig.
4: Clar.
10: Aviam, és una mica lleig, però per anar a viure, no. Sí, la veritat és que no.
4: Jo allà... crec que a tu et molesta molt més.
10: És el que t'ha d'escoltant a la gent.
4: No, la gent el que diu és que és lleig perquè hi ha fàbriques, perquè els edificis estan abandonats. Això sí que té un sentit estètic, però el teu és més, jo crec que et fa ràbia això, que siguin quatre cases i que sigui poc pràctic com a municipi per viure i tal, no?
10: Sí, no, només n'hi ha cases, no hi ha res. O sigui, que per mi és lleig, per mi. Clar.
0: Per tu és lleig,
10: vale. La gent, com es diu?
0: Molt bé, apuntem Centelles. Vinga, adéu, per favor, vaya rullasso. Ah, recordem, el poble, però estèticament, vale?
4: Sí.
0: Però no parlem ni de la gent, de com és, ni de la política, no. Només parlem d'estètica.
4: Exacte,
0: ja està,
4: ni l'accessibilitat, vale? Del poble, si és petit, si tal.
0: De seguida més. Abans, Love, declaren.
11: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Malibu de Rusowski a través del Flash Urban. Anem a parar les màquines. De seguida agafem més trucades de pobles lletjos. Abans, però, anem a fer una broma telefònica.
1: Sí, i en aquest cas aquesta broma ens la demana la Judit i diu així: hola, vull fer una broma al meu germà. És molt dolent amb mi a vegades.
2: Dios!
1: Pues s'ho mereix. Diu que van al dentista, li van fer alguna moguda rara a la dent i que vol que ens fem passar pel dentista i que ha de fer-se una mena d'operació heavy. Ens ha enviat un àudio perquè entenguem el nivell de maldat del seu germà, que ara podeu escoltar.
0: Però flipareu amb l'àudio, eh? Quasi plora la senyora.
3: Va anar fa un mes o així, li van fer algo que, bueno, li van llimar malament el dent,
1: vale,
3: i li feia molt mal per ficar-li en unes fundes. I va estar una setmana així amb molta mala llet, amb la funda, i al final li van ficar i ara està bé. Però... Dios. Ho va passar molt malament i quan era petita, la veritat és que un dia me va dir: tanca els ulls i ves caminant, un paso p'alant, uno p'atràs, uno per l'esquerda, i me va fer pisar una merda.
1: Oh.
3: Amb 10 anys, i això tinc gravat al cap i li vull fer la broma, perquè és un cabron.
0: Li vol tornar la broma, eh?
1: Home, doncs me n'alegro. I això tenia 10 anys, la nena, o sigui que... diuen això, la venganza és un plato que se sirve frío. Pues mira.
0: A veure si ens agafa el telèfon, va.
1: Ei,

0: Jordi, bé.
1: Hola.
0: Hola, parlo amb el senyor Jordi de la Cruz Estalache?
1: Sí.
0: Què tal, com estàs? Mira, et truco de Nova Dent, del dentista.
1: Sí, dis-me.
0: Què tal? Pots parlar o no et molesto?
1: No, no.
0: Vale, és que és una mica important, eh? Tu fa no gaire, no recordo ben bé on m'ho han informat, fa més o menys un mes vas estar amb nosaltres, no?
1: Sí.
0: Vale, em pots explicar com va anar, què va passar?
2: Però aquí no va més soso i més...
0: Però, a veure...
2: Anem a tornar a trucar.
0: Sí, creus que ens ha penjat o que s'ha tallat? Jo espero que s'hagi tallat, perquè si no...
2: A veure, molt simpàtic no era l'home.
0: Que hijo puta era, fruta.
2: Tornem a trucar a aquest home. Com es diu?
0: El Jordi.
2: Jordi. Hòstia, Jordi.
0: Per favor.
2: Ens està penjant el Jordi.
0: Però és que se la suda la seva salut bucodental.
2: Que flipes.
0: Joder.
2: Potser, com que són tan cars els dentistes, no vol que l'enredin més.
0: Clar, saps? Prefereix no tenir dents per poder fer megamamades en canvi de...
2: Dios!
0: Pagar-se'l tot.
2: No! No para a penjar-nos, eh?
0: Però de què va?
2: Tornem a provar-ho.
0: Joder.
2: Tornem a provar, a veure.

0: No ens agafa el telèfon, eh?
1: No, no.
0: No, eh? L'últim? Doncs no ens agafa el telèfon.
1: Quina pena, hòstia. Bueno, doncs no ha pogut ser. És el que hi ha, el directo.
0: Jo per mi que ens fossin cepillat?
1: Sí, no, o sigui... No
0: també,
1: sé.
0: Bueno, també és que simpàtic no era l'home, sincerament. Però
1: a veure, no donava molt de joc, també,
0: no,
1: és cert.
0: La veritat és que sí, però bueno.
1: Jo pensava que s'aniria picant a poc, però bueno, no ha estat el cas.
0: No passa res. Doncs va, això ens dona llibertat per obrir els telèfons.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: I perquè puguis votar per al poble més lleig de Catalunya.
1: Bien!
0: Hola, bona tarda. Hola.
3: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
3: Me dic Manel, venim de la platja ara mateix, aquí amb tota la colla.
0: Molt bé, Manel.
3: I hem passat una tarda de puta mare, de veritat, eh?
0: Que bé, Manel, a la platja.
3: Mando un saludo aquí amb tota la colla. Va, nens!
0: Perfecte. I tota aquesta colla pessigolla tenen un poble molt lleig de Catalunya?
3: Sí, estem a Tarragona.
0: Tarragona és?
1: Tota Tarragona.
3: Tarragona és bona, venim de la Rebassada, la platja de la Rebassada.
0: Aquest home no s'entera de res, eh?
1: Aviam, nanos, avui estem preguntant quin és el poble més lleig.
3: Oiga.
0: A veure, tio, pots escoltar-nos un moment, sisplau?
3: Sí, ara ja escolto.
0: A veure, avui estem preguntant pel poble més lleig de Catalunya. Tu no sé què collons has trucat. Què collons has trucat a la ràdio avui, tu?
3: El poble més lleig de Catalunya, jo crec, sense ninguna duda, que és Sant Salvador.
1: Sant Salvador. Això, hi ha un país que també es diu així. Però una cosa, Sant Salvador, on està?
3: És un poble de Tarragona.
0: Un poble de Tarragona, al costat de Calafell.
4: Al costat dels Pallaresos.
0: Molt bé, doncs vinga, Sant Salvador, molt bé.
1: Apuntem aquí al poble. Home, no el veig tan lleig, no?
0: La veritat és que no, però
1: zero.
0: Bueno. També t'haig de dir que és un home que no s'entera gaire de les coses.
1: Sí,
0: eh?
1: No...
0: Tampoc me'n fiaria gaire.
1: Sí, la veritat és que no.
0: Adéu. Hola.
5: Sí.
0: Hola, tu qui ets?
5: Els pobles.
1: Sí, digue'ns el teu poble.
5: Sí, el barri de... del Gornal a l'Hospitaler.
0: L'Hospitaler?
5: Ovilla casa.
0: Per tant...
5: La merda.
0: Per tant, l'Hospitaler de Llobregat.
5: Escolta. Què
0: he de dir,
5: eh? No
0: me cuelgues,
5: cabrón.
0: Oiga, sí, sí que et penjarem, sí.
1: És que déu-n'hi-do, a sobre ens insulta.
5: No et penxis, eh?
0: Sí que et penjarem, sí.
1: Apuntem l'Hospitalet, fill de puta.
5: Perú.
1: Com que Perú?
0: Adéu, què ha dit, Perú? Mare meva. Hola.
1: Vol Colom?
6: Hola.
0: Hola, qui ets?
6: Bona tarda.
0: Mare meva, però vaja, tiesos, ens estan trucant ara, per favor.
1: Vosaltres sí que sou lletjos i no els pobles, joder.
0: A veure, quin és... Quin és el poble més lleig a Catalunya? A veure...
6: La Roca de Lleida.
0: La Roca de Lleida.
1: Vale, i per què?
6: Perquè jo és un secarral sempre Montnegros.
0: Ah, sí?
1: Què has dit? Un secarral de què?
0: De Montnegros.
6: Sempre Montnegros.
1: Ah, lo del desert.
6: Sí.
0: Però allà sí fa un festival, no?
1: El Montnegros, on van tots els yonquis de Catalunya, és la cabra.
6: Sí, jo també sóc un dels jonquis.
0: Molt bé.
1: M'agrada, és sincer, conya.
0: El primer és reconèixer-ho, clar que sí.
1: Sí, sí, 100%.
0: I aquest any també aniràs al Monegros o què?
6: Però, xiringueta va, xiringueta ve i vinga.
0: A primera fila aniràs, eh? Clar que sí. Hombre,
6: no sé jo,
1: aquest és el que fa cua als lavabos per poder fotre's tranquil.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, com ha de ser.
6: Jo vaig davant dels lavabos, com el primer.
1: A vendre, clar.
0: Vaya camell.
1: Déu meu.
0: Va, que sembla dissabte avui, això, eh? Sí. I és dimarts. Què passa? Va, de seguida més trucades. De moment, van guanyant Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet de Llobregat amb 2 vots cadascú,
1: sí.
0: Però el Vendrell s'emporta 4 vots. De
1: cuidao,
0: moment.
1: Cuidao.
2: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: Això es diu Choque, la Badial i el Chencho Corleone, junts.
1: Bon tema per anar a dormir, eh?
0: Sí, sí. Nens i nenes, ha arribat el moment d'anar a dormir.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flaix Urban us desitja bona nit.
0: Trobarà.

0: Ja sabeu que a partir de les 9 els nens i les nenes ja no poden trucar al Flash Urban.
1: Oh. Però ens poden escoltar.
0: Vamos! Yeah. Però no ens poden trucar.
1: No.
0: Però ens poden escoltar.
1: Yeah.
0: I avui que preguntem quin és el poble més lleig de Catalunya.
1: Així de senzilla la pregunta. Només volem que digueu el poble i els motius pels quals són per vosaltres les localitats més lletges d'aquí.
0: Recordem que van guanyant 2 vots per Santa Coloma de Gramenet, també 2 vots per l'Hospitalet de Llobregat i 4 per al Vendrell.
1: Déu-n'hi-do al Vendrell.
0: Loco.
1: Haurem d'anar a visitar-ho a veure si és cert.
0: Loco.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Per tant...
3: Opa.
0: Bomba. Per tant, ja ens pots trucar al 935456868 i votar per al teu poble més lleig de Catalunya.
1: A veure si fas que guanya el teu poble.
0: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Hola, qui ets?
4: Antonio.
0: Antonio.
1: El del bar, la cabra.
4: El del bar, la cabra, dice.
0: El del bar, la cabra.
1: Pues boníssim nom.
4: Que debuta, que lo he pillado así el de refilón, que explícame otra vez, de nuevo, va.
0: El poble més lleig de Catalunya, Antonio.
4: Venga, va, el Pla de Santa María.
0: El Pla de Santa María.
1: Què li passa a aquest poble?
4: Doncs que estamos allunyats de tot. Està en medio de la nada, ¿sabes, Forró? Està en medio de la nada.
0: Sí, però estèticament és maco o lleig?
4: Bueno, a ver, com a lleig, tampoc, ¿vale?
1: Joder, pues llavors per què respons a una pregunta que diu el poble més lleig amb un poble que no és el més lleig?
0: Dios!
1: És que si que eres el bar la cabra, coño.
0: Però, a
4: no me'ls conec tots, els pobles, però no. Dels que conec, el Pla de Santa Maria és més soso.
0: Vale, però no estem dient que si la gent o que si està mal comunicat... No, estem dient com estèticament el poble és maco o és lleig. I ja està. Simplement és això.
4: És lleig.
0: És lleig. Vale, doncs apuntem això i ja està. Molt bé. Gràcies.
1: Adéu.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bones. Mira, sóc Frankie.
0: Frankie.
1: Adéu, és l'hermano de Franco.
5: Claro, home, de... Aquí, de la Torre de l'Espanyol.
0: De la Torre de l'Espanyol.
1: Veus com és el germà del Franco?
5: Home, claro. Mira.
0: A veure, el poble més lleig, Franqui...
1: Catalunya.
5: Mira. No, home, no. El poble més lleig és Barcelona.
0: Dios, la Barcelona ciutat.
5: Barcelona ciutat, perquè és com si tots els de Sabadell...
0: Sí.
5: O per allí anessin a cagar a Barcelona, perquè hi ha tants gossos com habitants per allí.
0: Dios!
1: Clar, però a tu què et molesten, els gossos o la ciutat en si, l'estètica de la ciutat?
5: L'estètica, l'estètica.
0: No t'agrada Barcelona com a tal, vale.
1: Bueno,
5: no,
1: bueno,
5: no.
0: Pues apuntem Barcelona.
5: Està tot ple de merda.
0: Està ple de merda, Barcelona, dius?
5: Sí, sí, sí.
0: Però tu vens mai a Barcelona?
5: Sí, sí. Ahir.
0: Ahir vas venir. I com ho vas veure?
5: Pues tot ple de merda i de xusma i però, merda.
1: Però on vas anar, de Barcelona?
5: Al centre.
0: Al centre.
1: Al centre, rotllo Passeig de Gràcia?
5: Sí.
1: Pues aquí rotllo, estem nosaltres, serem la merda.
5: Sí, sí, sí.
0: Ja, vaya cabra.
1: Dios, és que obrirem el bar la cabra amb aquests, eh?
5: Bueno.
0: Adéu, gallo.
1: Venga.
0: Hola, bona nit. Adéu.
1: No.
0: Vinga, vota per al teu poble, el més lleig de Catalunya.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Sara.
0: Sara.
1: Hola, Sarita.
0: El teu poble?
6: El meu poble jo crec que també és el Vendrell.
0: També?
1: Hòstia.
0: Dios, 5 vots per al Vendrell, Sara.
1: Hòstia, avui Vendrell no s'allibera, d'aquest estigma.
0: Tu ets del Vendrell, Sara?
6: Sí, jo soc del Vendrell.
0: Ets del Vendrell. Bé. I votes com que el teu poble és el més lleig de Catalunya.
6: Sí.
1: Clar, és que llavors té molta credibilitat, eh? Si ho diu una persona que viu allà,
0: sí, sí,
1: qui millor
0: sí.
1: Que una persona que habita al Vendrell per dir que el més lleig és el Vendrell.
0: I per què, Sara?
6: Bueno, jo crec...
0: Ai, la cobertura.
1: Per favor,
6: tot...
1: és que a sobre.
6: Està tot brut, tot deixat, tot... Bueno. No sé si és l'alcalde
0: del lleig
6: o el poble.
0: Dios!
1: Però l'alcalde... Com es diu l'alcalde, ho saps?
6: L'alcalde es diu Kenneth.
0: Kenneth.
1: Kenneth? Hòstia, té un nom molt guai, he de dir, eh?
0: Sí, no?
1: Hola, soy Kenneth, sí. Espia.
0: Sí. Vale. Kenneth Martínez, sí.
1: Vale.
6: Bueno.
0: Molt bé. Gràcies.
6: Jo crec.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Es diu Motxatxa. Avui que busquem el poble més lleig de Catalunya.
1: Déu-n'hi-do, eh? El Vendrell, pobre Vendrell, eh?
0: El Vendrell va guanyant per 5 vots, tot i que Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet de Llobregat estan darrere seu, eh?
1: Cuidao, que també es pot equilibrar el tema.
0: Més tard haurem de començar a desempatar. Encara no, encara podeu continuar votant per al vostre poble més lleig de Catalunya.
1: Exacte, també ens va bé per tenir la informació i la vostra opinió respecte al tema.
0: Hola, bona nit. Adéu, que vagi bé.
1: No.
0: Bona nit. Pots participar votant al telèfon de la ràdio. Hola. Hola.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Alexia.
0: Alexia, des d'on ens truques?
2: Des de Sant Boi.
0: Vale, Alexia de Sant Boi. Quin és el poble més lleig de Catalunya?
2: Sant Boi.
0: Dios.
1: Mira, pues ho tenia en ment. Quan estaves dient que eres de Sant Boi, pensava, hòstia, que Sant Boi és feito. I ho has dit, eh?
2: És feo, feo.
0: Però està molt bé perquè és el teu propi poble i tu mateixa dius que el teu poble és lleig.
1: S'ha d'admetre,
2: sí,
1: les coses.
2: Sí, és que tiene flow tétanos.
0: Com?
2: Tiene flow tétanos.
0: Què vols dir?
1: Tétanos, en plan la infecció sanguínea?
2: Sí, sí.
0: Mare
2: meva. Está todo así como oxidado y fica no oxidada, que es como flow tétanos.
1: Hòstia, m'agrada, eh? Però m'agrada molt com, el de flow tétanos. La faré servir aquesta expressió, eh? M'ha molat molt per descriure un poble.
0: Però vas...
2: Pues si Sant Boi és molt flow tétanos, así que en compte, eh?
0: Vas a muerte que el teu poble és molt lleig.
1: Sí, sí.
2: Sí, molt lleig, però bona festa.
0: Però bona festa, sí, sí, bueno. Sí, sí.
1: Ah,
0: bueno.
1: I tu fas vida a Sant Boi, treballes allà o treballes a un altre poble més maco?
2: A un altre poble més maco.
1: Ah, clar.
0: A on?
2: A Sant Joan d'Espí.
0: Ah, vale.
1: Sant Joan d'Espí, sí, és més residencial, més mono, no?
2: Sí, no hi ha tants jonquis, però està millor.
0: Dios!
1: A tu t'agraden els jonquis? Wow!
2: Jo ho sé.
3: Tomba.
1: Jo ho sé.
0: Per tant, confirmes que a Sant Boi de Llobregat hi ha jonquis.
2: Sí, molts. Als carrers a les espines, en compte, eh?
0: Que s'ha d'anar en compte, el pel carrer.
1: Sembla Nova York o què?
2: Sí.
1: Fenta
2: Boi
1: bueno, Llobregat,
2: però quan no t'encontres un jonqui, t'encontres una farolanteta, no? Así
0: bueno!
2: Que...
1: Bueno, susto o muerte, ja saps.
0: Tu tens pensat passar la resta de la teva vida a Sant Boi de Llobregat?
2: No.
0: Va ser que no, eh?
2: No fa pinta.
1: Sant Boi de Llobregat.
0: És que parles tan bé de Sant Boi, de veritat, eh? Home, molt bé, Alexia.
1: Bueno, no sé, vius allà amb el nòvio o amb la família?
2: Sí.
1: Sí, què?
2: Amb el nòvio.
0: Vius amb el nòvio, a Sant Boi.
1: I és feo, yonqui? Sí.
2: No, no és feo ni yonqui.
1: Ah. Bueno, això creus?
2: Però pocos cabían.
1: És tétanos.
0: Fas molta gràcia, Alexia, en sèrio. Sí. Molt bé, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu. Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
4: Jessica i Camilo.
0: La Jessica.
5: Hola.
1: I Camilo, Camilo VI.
0: A veure, quin és el poble més lleig de Catalunya, Jessica?
4: L'Hospitalet.
0: L'Hospitalet de Llobregat va agafant ja aquí, també, brangida, eh?
1: Força, va, m'empaque.
0: Sí, sí. Per què?
4: Perquè nosaltres som de Santa Coloma de Gramenet.
0: ¡Holo! ¡Vaya pique!
1: Clar. O sigui que... Ja, perquè tu vols que no sigui el teu. Llavors dius, la mierda pel otro pueblo de mierda, no?
4: Clar.
1: Hòstia, és bona estratègia, eh?
0: Clar.
1: Acabaran trucant-se entre ells, ja veuràs.
0: Ara trucarà tothom de Santa Coloma de Gramenet per votar l'Hospitalet perquè no guanyi Santa Coloma de Gramenet.
1: Exacte, i viceversa. Mm.
0: Però també una cosa...
5: És estratègia, és estratègia.
0: Sí, però també has d'acceptar que el teu poble guap, maco, tampoc és, no?
1: Sí, això és cert.
4: No, però millor que l'Hospitalet, sí.
0: Ah, vale, perfecte.
1: Clar. O sigui, ja n'hi veus de fealdat. Ja feo i feo.
0: Vale,
1: i
0: vale.
1: El seu és feo.
0: Clar. Perfecte. Moltes
5: i
0: gràcies.
5: I l'Hospitalet és get.
0: Dios!
1: Sí, és el que acabo de dir. Per favor!
0: Dios! Hola, bona nit!
6: Hola, bona nit!
0: Tu qui ets?
6: En Moja de Manlleu.
0: Moja de Manlleu.
1: Bé.
0: Quin és el poble més lleig de Catalunya, Moja?
6: Sense dubte, l'Hospitalet de Llobregat.
0: Dios!
1: Oh! Remuntada de l'Hospi, eh?
0: L'Hospitalet està agafant molts vots com a poble més lleig, eh?
1: Déu meu, senyor.
0: I per què, Moja?
6: És lletíssim. Només faria falta una passejada per allà entre Santa Eulàlia i la Torrassa.
0: I què t'hi trobaries?
6: Doncs de tot. Delinqüents, drogadictes, jonquis...
0: Ah, sí?
1: Ja, però espera un moment, tornem al tema d'abans, que no estem parlant de la gent d'allà, sinó que estem parlant del poble com tal.
0: Com físicament el poble.
1: Clar, entenem que els jonquis també formen part del paisatge,
6: no,
1: perquè estan allà enmig, és veritat, però parlem dels edificis, dels carrers...
6: Molt lleig tot.
0: Molt lleig tot.
6: Si fiques dins d'un edifici, sembla un niu de ratolins.
0: Dios, però Moja, tu has estat vivint allà?
6: No, és que tinc la meva parella allà.
0: La teva parella viu allà, Dios.
1: Viu al carrer també o no?
6: No, per sort no.
1: Vale, vale.
0: Vale. No, no, clar, és que quan parles tan malament de l'hospitalet, saps?
1: Pensem coses.
0: Clar. Molt bé, Moja, gràcies. Adeu. Per mullar-te.
1: Que vagi bé.
3: Adéu. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Sonar ja és aquí, ple de novetats, amb música ininterrompuda durant tot el dia i tota la nit. Sonar Més D té nova seu a la Llotja de Mar, el 18 i 19 de juny. Sonar Kids tornarà al Parc del Fòrum el 20 de juny, mentre que el nou Sonar District també s'instal·larà al Fòrum amb propostes i festes paral·leles. I Off Sonar repetirà el poble espanyol amb una gran programació. No et perdis totes aquestes novetats a Sonar. Sonar. Sonar. Flash FM. Emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
4: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
5: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: és Flash.
1: Et volem escoltar. Truca al 935 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Yo estoy igual golpito, Quevedo y nueva línea al Flash Urban. Vaya temazo.
1: Qué bonita, hombre, por favor.
0: Qué rica. Tomás, ¿ja tens els petardos per Sant Joan?
1: Doncs la veritat, encara els he de robar, però sí.
0: Què dius?
1: Sí.
0: El doncs mira, jo et recomano que si no tens res preparat per Sant Joan, que espavilis, primer de tot.
1: Bueno, bueno, a veure, un moment.
0: Espavila. I passa per la traca.
1: Mira.
0: I trobaràs lots, petards per tots els nivells, bateries, fons i molt més per muntar una revella brutal.
1: Home, és que la revella serà màgica amb aquesta traca.
0: Sí, sí, sí, sí. I atenció, perquè fins al dia 19...
1: Vale.
0: 19...
1: Cuidao, que és ja.
0: En productes seleccionats, la segona unitat és només a 1 euro.
1: Això vol dir que si em pillo un petard de 20 pavos, el segon em costa un pavo?
0: Sí!
1: Joder!
0: Aquest Sant Joan toca la traca.
1: Toca-la bé, eh?
0: Toca la traca.
1: I escupa la traca.
0: Toca-la, toca-la la traca. Però jo amo... Hola, bona nit.
2: Hola. Ui.
0: Hola.
1: Hola.
0: No?
1: Ens ha donat plantó, no? Què està fent? S'ha dormit?
2: Hola.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola, qui ets?
2: Ethan.
0: Ethan, ets una persona una mica rara, eh, Ethan?
1: Sí, fas poc.
0: Ethan, per què no contestes, tio?
2: Ara sí.
1: Bueno, Ethan, si vols digues al poble ràpid, però no donis pel cul, que és que no estàs parlant.
2: Vale, Sabadell.
0: Sabadell. Per què Sabadell?
2: Perquè el meu pare és de Terrassa.
1: Ah, perquè ets de Terrassa, tu.
2: Sí.
0: Sí, però, bueno, vale.
1: Clar, però això no és un argument vàlid. Clar. Estem preguntant objectivament quin és per vosaltres el més lleig.
0: Mira,
1: Sabadell no és tan lleig.
0: Em sap molt de greu, Ethan. El teu vot també és nul. No comptem el teu vot, perquè és que ni una cosa ni l'altra.
1: No.
0: Ni contestes bé ni res, saps? Em sap greu. Et mengem.
1: A més, jo ho sento, però és més lleig Terrassa que Sabadell, eh? Ho sento.
0: Jo!
1: Ho he dit, ho he dit.
0: Jo!
1: I soc de fora, ho he dit.
0: Va, que avui busquem el poble més lleig de Catalunya.
3: 93-545-68-68.
0: Tenim el top 3 de moment, 2 vots per Santa Coloma de Gramenet,
1: vale.
0: 4 per l'Hospitalet de Llobregat.
1: Cuidao.
0: I de moment va guanyant el Vendrell amb 5 vots.
1: Hòstia puta el Vendrell, eh?
0: Hola, bona nit. Hola.
1: Hello.
0: Uà, aquesta gent que no contesta, de veritat, eh?
1: És que és raro, no sabem si és perquè estan despistats o perquè no val mans lliures.
0: Hola. Pues res, pues vinga, a fora. Vinga, 93-545-6868. Truca i vota per al poble més lleig de Catalunya.
1: Vinga, ja m'hi haurà.
0: I mola quan els pobles es piquen entre ells, vale? I s'enfaden entre ells. Molt bé.
1: Volem batalla campal de pobles. Va, va, va, va.
0: De seguida també farem bromes telefòniques que podeu fer a través del WhatsApp de la ràdio, però les podeu demanar, eh?
1: Vinga, va, ens heu d'escriure al 699-69-69-69 i a veure si funciona, que avui no tenim molta sort amb les trucades.
0: Per cert, li han demanat al ChatGPT que ens faci el top 5 dels pobles més lleixos de Catalunya.
1: Sí.
0: I en el número 1, quin hi tenim, Tomàs?
1: Doncs mira, tenim Sant Adrià del Besòs.
0: I ningú ha votat Sant Adrià del Besòs.
1: Jo crec que com a molt un, no? Però jo diria que no, que cap.
0: Ningú ha votat Sant Adrià del Besòs.
1: No, no, és veritat. Doncs pues mira, tenim el Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, que tots aquests són de fora de Barna, diguem,
0: sí,
1: de l'extraràdio
0: sí.
1: de Barcelona. I l'únic poble que no és a extraràdio de Barna, que és a Girona, és Salt.
0: Salt.
1: Sí.
0: Dios. Hola.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
4: Soc Arreda.
0: Com?
1: Arrera.
0: Arrera.
4: Reda. Reda, Reda.
1: Ah, Reda.
0: Enreda.
1: Doncs aquest nom.
0: No ens enredis.
4: Això mateix.
0: Vale, quin és el poble?
4: Jo voto...
0: Sí.
4: L'Hospitalet.
0: L'Hospitalet de Llobregat acaba d'empatar amb el Vendrell.
1: Joder!
0: Dios.
4: És que és lletíssim.
0: I per què, Reda?
4: Perquè és molt lleig.
0: Perquè és molt lleig.
1: A veure, clar, però digue'ns el motiu. És feo, però per què? Dóna'ns arguments.
4: És molt lleig de veure. Amb que vegis els balcons, ja en tens prou. Una bicicleta, una moto...
1: Vale, i balcons lletjos. Bueno, vale.
0: Vale, perfecte.
1: Tu argumento.
0: Molt bé, Ethan. Ah, no, Reda, perdó.
1: Déu Reda.
0: Que vagi bé, tio. Vota ara mateix pel teu poble, el poble més lleig de Catalunya. Vinga, va.
1: Molt content d'aquest empat entre el Vendrell i l'Hospitalet, eh?
0: Hola. Epa.
1: No, no, no.
0: Bueno, la gent ara s'està fent un lío amb els telèfons que flipes.
1: Per favor, ens podeu ajudar?
0: Sisplau.
3: Al Flash Urban tens carta blanca per liar-la en directe. Truca'ns al 93-545-6868.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què feu per desconnectar quan esteu cansats d'estudiar, vale?
2: Una paella,
1: per exemple.
3: Per exemple.
4: Va molt bé per desconnectar o tindre un orgasme.
1: Va bé fer-te una paella per desconnectar dels estudis?
4: Sí, te relaxa molt el cos i la ment. Sí.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Qui Voodoo, Jessi Reyes, junts amb això que es diu Me Mareo. Cuando te veo.
1: A los putos corazones.
0: Vinga, va, que avui busquem el poble més lleig de Catalunya. De moment està la cosa bastant empatada i ens encanta. Ens agrada moltíssim.
1: I el que més ens agrada és que el guanyador depèn única i exclusivament de vosaltres, els oients, trucant-nos al 935456868 i dient-nos quin és el poble més peste, més feo i el per què.
0: Vinga, va, telèfon obert ara mateix. Pots votar pel poble més lleig de Catalunya.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: I a partir de les 10 començarem a desempatar, perquè a les 11 necessitem el guanyador.
1: Llavors, què farem, com un rotllo top 3 o alguna cosa així?
0: Home, sí.
1: Serà la cabra.
0: Que sí, com a d'ésser.
1: Oh. Els últims 20 minuts al top 2, bé!
0: Vinga, va, 93-545-68-68. Vota ara en directe al Flash Urban, truques i votes per al poble més lleig de Catalunya.
1: Exacte.
0: A veure, si hem de donar, en general, està el que la part més lletja seria el que és el barcelonès, ¿vale?
1: Sí.
0: La part de Barcelona. Tot i que tarragonès també toca bastant.
1: S'ha colat una mica, no?
0: Sí. I els més votats són Santa Coloma de Gramenet té 2 vots,
1: vale.
0: I el Vendrell i l'Hospitalet de Llobregat estan empatats amb 5 vots cadascú. Molt bé.
1: Són molts vots, 5.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per tant, tens el telèfon lliure ara mateix. Vinga, va, pots trucar-nos.
2: 93-545-68-68.
0: Estarà bé d'aquí una estona que la gent del Vendrell i l'Hospitalet de Llobregat es competeixin entre elles perquè puguin guanyar el seu poble, o no?
1: Serà literalment escupir al vecino del lado,
0: Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Albert.
0: Aumet.
3: Albert.
0: Albert, des d'on ens truques, Albert?
3: Jo, des de Llançà.
0: Albert de Llançà, quin és el poble més lleig de Catalunya?
3: Per mi no n'hi ha cap de lleig.
0: No?
1: A veure, no. Un moment. Vale, doncs el menys maco, és igual. No li diguis
3: lleig. El menys maco?
1: Sí.
3: Vilajuïga.
0: Vilajuïga és el poble menys maco de Catalunya.
3: Per mi sí.
1: Per què?
3: Per què? Per què? Perquè és petitó, perquè no té quasi ni esbets, no té ni caixa de banc, no té res.
1: Vale, però llavors, insisteixo... Perdona, nen, insisteixo, que és que, tio, no estàs dient que sigui lleig, estàs dient que és poc pràctic o que té pocs serveis.
0: Això és una altra cosa.
1: Clar, bro.
3: No, lleig, depèn del que refereixi.
0: Estèticament
3: és lleig? Sí, és lleig perquè venen els grafiteros a pintar.
0: Ah,
3: quan baixen del tren, venen els grafiteros a pintar les fatxades.
0: Estèticament, per tant, el poble, Vilajuïga, és lleig.
3: Estèticament, i és lleig perquè venen els grafitis a pintar, a fer les seves pintades.
1: Ja ho ha dit, senyor. I a part d'això, tu vas molt per allà o no a fer alguna cosa?
3: Sí, perquè jo soc de Llançà, està a 8 quilòmetres d'aquí, de tot el que vinc jo.
0: Està ben a prop, molt bé. I segur que tens alguna, tens alguna novieta a Vilajuïga, que sí?
3: No, a Vilajuïga no, però a Cadaqués sí.
0: Tens la nòvia a Cadaqués?
1: Ojo, no és tonto el tio, eh? Mira com busca bona zona.
3: En el poble més maco de l'Alt Empordà, de la Costa Brava i de l'Infinit.
0: Molt bé.
1: Home, Cadaqués és maco, s'ha de dir.
0: Home, sí, la veritat és que sí.
3: Ah, no, és el més maco que hi ha.
0: A l'agost hi ha festa Flash FM a Cadaqués. Si vols, pots venir.
3: Vinga, gràcies. Un plaer.
0: Adéu, maco. Encantat.
1: Que mono era.
0: Vaya risas d'home, Molt bé. Vinga, va, vota per al poble més lleig de Catalunya, ara mateix, va.
2: 93-545-68-68.
0: Segons el ChatGPT, recordem que el poble més lleig de Catalunya és Sant Adrià del Besòs.
1: Sí.
0: Després hi ha Salt, el gironès, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà i el Prat de Llobregat.
1: És que són tan lleigos que quan ho dius et tornes lleig, És molt
0: literal,
1: heavy.
0: És heavy. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, qui ets?
1: Ei, tio.
4: Alberto,
0: quin és el poble més lleig de Catalunya?
4: El poble més lleig de Catalunya és Prat de Comte.
1: Cap de Comte?
4: Prat de Comte.
0: Prat del Comte.
1: Prat del Comte. Avui també estem aprenent geografia, perquè hi ha molts que no conec jo.
0: Prat del Comte.
4: Prat de Comte, la Terra Alta.
0: I per què és lleig?
4: Perquè és un poble que està fet a desnivell.
1: Pues perdona, em sembla preciós.
0: Estic mirant fotos i m'està semblant un poble molt xulo.
1: És molt rotllo peralada, no? Una
0: sí,
1: mica,
0: una miqueta, la veritat, però bueno.
1: Oye, pues és molt maco.
4: Aquí és rural, és rural.
0: Bueno, però no té res a veure, no?
1: Clar, és que, tio, una cosa, justament un poble rural acostuma a ser bonic. Potser el que passa és que a tu no et mola el rotllo rural, però estem dient poble lleig, que estèticament tu vas i dius, hòstia, que feo, aquí són cases de pedra, són maques.
4: Per davant d'algun poble de Llibaix del Delta de l'Ebre.
1: dintre bueno, de l'Ebre.
0: Perfecte, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Però recordem, estèticament lleig, eh? No estem dient ni qui viu, ni qui està manant, quin grup polític, res de política i res de res, eh?
1: Sí, o si té pocs serveis, al final vosaltres heu de valorar-ho de forma objectiva, si és feo, pues fàbriques, edificis abandonats, tieso, no sé.
0: De moment tenim pobles com Lloret de Mar, Polinyà, Bonastre, Badia del Vallès, Badalona, Cabrera de Mar, Centelles, Sant Salvador, la Roca de Lleida, Barcelona, Sant Boi, Vilajuïga i Prat del Comte. I els guanyadors són, de moment, Santa Coloma de Gramenet, el Vendrell i l'Hospitalet de Llobregat.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. M'agrada molt perquè si busques Prat del Comte, el primer resultat és Prat del Comte, com llegar. O sigui que deu estar superperdut, també.
0: Perf. De seguida, més trucades i sabrem el poble més lleig de Catalunya.
2: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 6868.

Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González.

0: Ai, ai, dai, dai. Digo. La cançó del Mundial, que de fet ara mateix qui està jugant al Mundial, Tomàs Poal?
1: Està jugant França versus Senegal.
0: Dios!
1: Sí, sí, les seleccions germanes estan enfrontant-se en aquest Mundial dels Estats Units 2026.
0: Mentre que nosaltres estem buscant el poble més lleig de Catalunya. Fins les 11 hem de saber quin és el poble més lleig de Catalunya, per tant, tenim el telèfon obert.
2: 93 545 68 68.
0: Tu estàs nerviós, jo ho sé.
1: Sí, molt, molt.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Jo em dic Dani.
0: Dani.
1: Dani X.
0: Des d'on ens truques, Dani?
4: X-Kid.
3: Te truco des de Tortosa, les Terres de l'Ebre.
0: Molt bé. Dani, quin és el poble més lleig de Catalunya?
3: Pues lo més feo, però perquè està mal col·locat, és Camp Redó.
0: Camp Redó.
1: Camp Redó. Vale. On està això?
3: Pedania de Tortosa, en ajuntament propi, poble de polígon.
0: És un poble de polígon, vale.
1: Llavors sí que és lleig, suposo. O sigui, és tot polígons.
3: No per la gent. De fet, treballo al polígono.
0: Treballes al polígon de Camp Redó.
3: Terrible.
1: I t'has de menjar totes les vistes dramàtiques durant el dia, eh?
3: Busca Tortosa, sí, sí. I al costat està Camp Redó.
1: Pues mira, jo t'he de dir, mentre parlem amb tu, que ens ha enviat un tio ara mateix, diu, el poble més lleig de Catalunya és Tortosa.
0: Ah, sí? Tortosa? Sí, sí. Justament al mateix moment.
1: Justament el poble des d'on truca aquest oient. Sí, sí, vale. Molt heavy.
3: No estic en contra, però Tortosa té tot el que necessites. Tot.
0: Vale, però ja, una cosa són les comoditats, l'altra és estèticament si és maco o no, que és el que estem buscant avui, l'estètica.
3: No, Tortosa és bonic.
0: Però sí que és veritat que estic mirant el Google Maps, Camp Redó, ho tens molt a prop del Delta de l'Ebre, avui et salves per això, no?
1: Clar, tens el trabucador.
3: Sí. Sí, això és bonic, però Camp Redó com a tal, això és un espectacle.
0: Un espectacle de l'ulleig que és, dius?
1: Dantesco, no?
3: Algo així, algo així, algo així.
0: Molt bé. Bueno, doncs si truca algú més de Camp Redó per confirmar-ho, saps?
1: Exacte. Camp Redó i no Camp Rodó, no confondre.
0: Exacte.
3: No, Camp Redó.
1: Sí, sí.
0: Camp Redó, de l'Ebre.
1: Super.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Dani.
3: A vosaltres, vinga.
0: Adéu. Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Jo, Daisy.
5: Judit,
0: guapa, com estàs, preciosa?
5: Molt bé.
0: Ai, quina alegria que ens hagis trucat, carinyo.
1: M'agrada perquè té la veu molt dolça i ara es cagaran la puta d'un poble superfeo.
0: De quin poble et cagaràs? A veure.
5: No, no.
0: De quin poble?
5: De Sal.
0: De Sal, el Gironès.
1: Bé, per fi. No. És que està a la nostra llista particular del ChatGPT i llavors volíem que algú ho digués. Clar, també.
0: Si ho diu el ChatGPT, algú més també ho ha de dir-ho.
1: Claro, claro.
0: I ho ha dit la Judit.
5: Pues la Judit ho diu.
1: I Judit, què té Sal?
5: Pues Sal està superbrut.
0: Dios. Però què, brut de què?
5: Brut de tot, del terra, de l'espai, tot.
0: L'espai gironès, dius?
5: Bueno, també.
0: Dius que l'espai gironès també està brut, no, que està Sal.
1: Però ella es refereix a l'espai en general,
0: ah,
1: no?
0: Ah, vale, quin susto. Vale, vale.
1: Llavors, o sigui, tu creus que el terra està brut, que no passa molt, no, l'Ajuntament a netejar?
5: No gaire.
0: Mm-hmm. Tu ets de Sal?
5: Sí.
1: Ah, mira, parla en propietat.
0: Quants anys fa que vius a Sal, tota la vida?
5: Pues gairebé.
0: Gairebé tota la vida, de Sal.
1: I tens ganes de fugir d'aquest cotxitril?
5: No, té el seu encant, la propícia.
0: Ah, tot i que creus que Sal és lleig estèticament, tu vols viure a Sal tota la vida?
5: Oi tant.
0: Molt bé.
1: Ella és com una mosca que mengen merda fins que moren. Pues oi, molt bé.
5: Ala,
1: clar que sí, caral. Sí, és veritat.
0: Saps què hi ha, Sal? Un personatge molt pintoresc.
1: Qui? El pájaro loco?
0: No,
1: PortAventura.
0: Un cafè. Que és de Sal.
1: És de Sal, aquest del cafè?
0: Sí,
1: hòstia,
0: sí.
1: És la cabra.
0: El consum.
5: Ah, sí, el és cafè. Veritat.
1: Perdona, que tindria per a un cafè.
0: El consum de Sal, aquest... és allà.
1: Sí. Hòstia, que bueno.
0: Sí, sí.
5: És veritat, aquest me'l trobo molt.
0: Ah, sí?
1: I li has donat cafè o li has donat per un cafè?
5: No, Coca-Cola.
1: Ah, pensava que anava a dir cocaïna. Dic, hòstia puta.
5: No, home, no.
1: O sigui, li has dit, relaxa't, pren-te una Coca-Cola, bàsicament, no?
5: No, també demana Coca-Cola. Diu, que no tiene un euro para una Coca-Cola.
0: Ah, sí?
1: Però tu, li vas donar, l'ha imitat molt bé, però tu li vas donar l'euro o la Coca-Cola?
5: La Coca-Cola.
1: Ah,
5: la
1: Coca-Cola. Perquè ja sabem que es comprarà amb l'euro, no?
5: Exactament.
1: Clar, clar, clar.
0: Molt bé.
1: Fentanil.
0: I, escolta, què t'anava a dir? Ah, què és el més lleig a Sal? A veure, va.
5: Uf, una mica, bueno, estem parlant de com a net i com a maco i organitzat, no?
0: Bueno, en general, estèticament, el més lleig de Sal.
5: Estèticament, pues, potser te diria que els espais que estan com en ruïnes.
0: Ah. Espais en ruïnes.
1: Allà hi ha molta... rotllo abandonat, edificis derribats i tot això.
5: Sí, o descampats que no hi ha res, que són lletjos.
1: Ja, típic descampat que se sap que prèviament era urbanístic i que de sobte es va abandonar, no?
5: Sí, exacte.
0: Ja, bueno. Jo a Sal li tinc molta estima perquè jo vaig fer un programa a Ràdio Sal, saps?
1: Ah, clar. La ràdio és maca, clar.
0: Clar, clar, durant dos anys, saps?
1: Molt bé. Era aquell d'escampar la ràdio.
0: Molt bé, molta gràcies, Judit.
1: Adéu, Juju.
0: Adéu.
5: Adéu.
0: Molt bé.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
1: Hola, coma.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius tu?
4: Carles.
0: Carles, és de nostre cas.
1: Comencem.
4: Des d'Altafulla.
0: Carles d'Altafulla, quin és el poble més lleig de Catalunya?
4: A veure, de la llista que heu anat dient i tal, jo dono el meu vot pel Vendrell, també.
0: El Vendrell va guanyant ara mateix.
1: Hòsties, el Vendrell.
4: Però voldria també afegir un altre poble, si pot ser.
0: Ulo.
1: Digues.
4: Vale, jo fa uns anys era repartidor a Correus. I vaig averiguar un poble nou que no el coneixia. Potser vosaltres sí.
1: A veure.
4: Però jo no el coneixia.
0: Mm?
4: Es veu que aquest poble està molt amagat, quan plou tot rellisca, la furgoneta rellisca, els cotxes rellisquen, s'acaben estampant...
0: Dios!
1: Però que és una pista de gel, al poble, o què? Joder!
4: No sé, fa molt de fred, a l'hivern fa molt de fred, s'arriba a congelar el que és la pista i tal...
0: I la tinta també.
1: Déu meu.
0: Però quin poble és, Carles?
4: Però ojo, diu El Fonoll.
0: El Fonoll?
1: Ah,
4: sí, senyor.
1: Clar, El Fonoll, rotllo de los elfos de Santa Claus, no?
0: Però el Fonoll no es fuma.
4: No. Es diu El Fonoll i pertany a la Conca de Barberà. Si
0: està
4: no
0: a la quinta polla, aquest poble, loco.
1: On està?
4: Sí. Però si mires una mica més, sabràs que aquest poble és una mica especial.
0: Per què?
1: Hi ha hagut assassinats?
4: No. No,
1: Hòstia, coño, que l'estoy viendo.
0: Què li passa?
1: Miquel.
0: Què?
1: Que és un poble naturista, que van amb pilotes.
0: Dios!
1: Per favor! És això, no?
4: I jo vaig anar a l'estiu, com no, ja te pots imaginar.
0: Vamos, que se t'arronsa la tita literal, perquè clar, vas amb la tita en l'aire.
1: Però una cosa, perdoneu l'audiència que no ho veieu, però hi ha una foto a Google que estan fent una paella de l'Ajuntament amb pilotes.
4: Sí, sí.
1: I aquí, un avi Vicenç, que sembla el Vicente del Bosque, amb boles. És que, bro, vaya por.
0: No, m'estàs dient que en aquest poble la gent va despullada pel carrer?
4: A l'estiu sí, a l'hivern no crec, perquè fa molt de fred.
0: Clar.
1: Clar, quan van a la rostisseria et diuen què vols, cuixa o polla, saps o no? Perquè està allà amb boles.
4: Pues sí, sí, jo si pot afegir aquest poble, que no es considera un poble en si, perquè no és
0: però
4: un poble.
0: Però depèn d'un altre ajuntament, suposo, no?
4: Sí, depèn d'un altre ajuntament, però vale. Es veu que el que va aixecar aquest poble, que diguéssim...
0: Aixecar què?
1: El penis, de quan anaven despullats.
0: Van palmar el poble.
1: No, però vaya drama.
4: L'alcalde del poble, que es considera un alcalde, és el que va construir el poble i inaugurar
0: Vale.
4: Es va programar
0: com a... Allà hi ha hotels? O sigui, tu pots anar com a visitant del poble i passar uns dies
4: no
0: sense
4: hotels,
0: roba?
4: No hi ha hotels, sí que hi ha apartaments, albergs, no? Albergues, com es diuen?
0: Albergs, sí.
1: Sí.
4: Es veu que tenen la seva pròpia moneda i que no l'euro ja no.
0: Que era la seva moneda?
1: Una mamada o què? Què fa?
4: Tenen la seva pròpia moneda.
1: S'acaricien les boles.
4: Tens que treballar al camp
0: Allà la gent només treballa al camp.
4: Crec que sí, espero clar, que sí.
1: O sigui, no és un poble naturista només perquè van amb pilotes, sinó perquè treballen la natura i tal.
4: Sí.
1: Però
4: sí,
1: una cosa, jo necessito que truqui algú del Fonoll,
0: no,
1: si us plau.
0: No, hem d'anar al Fonoll un dia. Hem de fer un bolo de Flash and Fire amb el Fonoll.
4: Jo sé que hi ha gent que és naturalista i que li agrada aquest tema i tal, i jo sé i confio que la gent que va allà ho disfruta, és una experiència i que segueix així. Però per mi és lleig.
0: Sisplau, busquem una persona, un habitant del Fonoll, que truqui ara mateix al Flash Urban. Que ens expliqui com és el dia a dia d'aquest poble, saps?
4: Una mica complicat perquè no hi ha cobertura allà al Fonoll.
0: Ah, no hi ha cobertura?
4: No.
0: Jo estic mirant pel Google Maps que hi ha una de curves per arribar.
1: M'agrada molt. Sí. Mireu, aquesta descripció de Wikipedia al final diu així. Debido a su ubicación interior y una altitud de 600 metros, sus inviernos son frescos. Así que atrae números más pequeños de visitantes, principalmente vestidos, al contrario de lo que ocurre en la estación de verano. Van vestits a l'hivern, els visitants. Hòstia, que bueno.
0: Sí, molt bé.
4: És una locura, però sí. Però... És bonic per algun tipus de persones, però per mi no.
0: Vale, com a maco, per tant, el votes que és lleig.
4: Perdona?
0: Sí, estem votant el poble més lleig de Catalunya, tu votes que és lleig, el poble.
4: És lleig.
1: Independentment de que vagin amb pilotes o que llisqui al terra, eh?
4: És Lleig en general.
0: Vale. És el poble més peculiar de Catalunya, jo crec, perquè clar...
1: Jo, ara fora conyes, no ho dic de cachondeo, vull anar a fer una paellada allà.
0: Jo vull anar al Fonoll.
1: Verdad?
4: Sí. Hi ha una entrevista d'un entrevistador d'aquí a Catalunya, així famoset i tal, que el coneixeu, jo crec, i hi ha una entrevista i també van amb pilotes i tot, eh? O sigui,
0: és obligatori arribar al poble i treure's la roba?
1: No.
4: Sí.
0: Hi ha un cartell que ho fica
4: clarament.
1: Clar, però és que t'ho imagina't un nen en una calçotada i que vegi davant el Vicenç amb tot el mendrolo a l'aire. És que clar, és bastant heavy, no?
4: És obligatori.
1: Aviam, jo tampoc vull semblar de l'església, però hòstia...
0: No, ja, a veure, hi ha límits.
1: Hi ha límits.
0: Clar,
4: crema solar. És un mundo paral·lelo.
0: Molt bé, doncs, sisplau, si hi ha algú del Fonoll escoltant-nos, sisplau, truqueu-nos i expliqueu-nos el dia a dia del Fonoll.
1: És que clar, ara és tard, però per un programa hem de trucar a l'alcalde i entrevistar-lo, bro.
0: I fer una broma telefònica. Hem de fer una broma telefònica. Hi ha comerços al Fonoll? És que no em surt res.
1: Clar, algú obert, ara.
4: No hi ha comerços. Jo crec que arriba una furgoneta tipus Mercadona, però no crec que sigui. Jo crec que és Bonària. El que més funciona més allà, la Conca de Barberà i tal, és Bonària. Crec que va una furgoneta de Bonària
0: i porta la compra.
4: I descarrega el que és
0: els
4: aliments, l'aigua i tal, saps?
0: Molt bé.
1: Ah, mira, el Fonoll, jo no ho sabia, significa... És l'hinojo, és una herba, no?, que es fa servir per la cuina, també.
4: Correcte.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies.
4: De res, que vagi molt bé. Vinga.
0: Que vagi bé, tio.
1: Adéu.
0: Molt bé, aquí aprenent la cultura i pobles catalans, com ha de ser.
1: Jo no sé si és lleig o no, però m'encanta avui haver après del Fonoll, tio. És que molt bé, conyo, clar que sí, per això estem aquí.
0: Busquem algú que visqui al Fonoll, sisplau, que truqui el Flash Urban. Sisplau.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
2: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 a.m. a 12:45 p.m, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
4: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
5: Ets autèntic, amb personalitat,
6: original,
5: inimitable.
6: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
5: de dir el que dius.
6: Tens criteri i passes d'imitacions.
7: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
6: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
5: Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
8: La que manda.

Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Labadial. Això es diu Dame.
1: Uau, cada cop que escolto aquesta cançó m'entra gana, tio, perquè sembla que diu dame el ritmo de la pizza.
0: De la pizza.
1: I ara em fotria una pizza, però mare de Déu.
0: De dalt a baix, de la Cardabàs.
1: De Déu, Cardabéu.
0: La fort. Les 22 i 22 i 22 segons. Demana un desig, loco.
1: Uau, sí, sí, sí, sí. Ja està.
0: L'hem demanat tots, sí?
1: Vale, l'hem demanat tots. Heu de fer el petó a la pantalla del mòbil, eh?
0: Vale, atenció.
1: Ojo.
0: Avui estem preguntant al poble més lleig de Catalunya, però... a partir d'ara ja hem de començar a afinar, ¿vale? Perquè si comencem a dir pobles així a lo grande, no acabarem mai. Saps?
1: Ara és com la gran final una mica, no?
0: Exacte.
1: L'última gala.
0: A partir d'ara només es poden votar els pobles amb més vots. Els quals són Salt, del Gironès.
1: Pimienta.
0: Santa Coloma de Gramenet.
1: Vale.
0: El Vendrell i l'Hospitalet de Llobregat. Només es poden votar aquests pobles.
1: Vale.
0: D'acord? I a partir d'aquí sabrem quin serà el poble més lleig de Catalunya, segons l'audiència del Flash Urban.
1: És a dir, que ara partiu de la base que només queden aquests quatre pobles. Llavors, són pobles que realment la gent segurament hagi visitat, molta audiència del programa.
0: Sí.
1: Per tant, tindreu el criteri com per decidir quin d'aquests quatre, que són Salt, el Vendrell i quins dos més?
0: L'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.
1: Perfecte.
0: Només es pot votar aquests pobles, va.
2: 93 545 68 68.
0: Bueno, i si algú ha anat mai al Fonoll, sisplau, que ens expliqui també la seva història.
1: Ah, sí? No,
0: o viu al Fonoll.
1: No hem abandonat, encara amb el Fonoll.
0: Hola, bona nit.
3: ¿Cómo estáis?
0: Hola, ¿cómo et dius?
3: Yo me llamo Nico.
0: Nico, ¿de dónde trucas?
3: Te llamo del restaurante Ninetén, de aquí, de Plaza Cataluña.
0: ¿De Plaza Cataluña?
1: ¿D'un restaurant? ¿De Plaza Cataluña?
3: Sí, del Hotel Olivia.
0: ¿D'aquí a Barcelona?
3: Sí, de Barcelona, claro, del centro de Barcelona, de Plaza Cataluña.
0: Estàs ben a prop de nosaltres.
1: ¿Y com és que ens truques des d'un restaurant?
3: Porque estaba haciendo el servicio y hemos acabado ahora y os estaba escuchando y digo, mira, voy a llamar.
0: Molt bé.
1: Ah, jo pensava que ens anava a portar pizzas perquè acabem de dir que ens fotríem una pizza.
3: No, seguro, aquí seguro. Solomillo y cosas ricas.
0: Ah, bueno, pues tampoc diuen que no, eh?
1: Yo no le haría el feo.
0: Clar, a veure, si vols venir a la ràdio estàs al costat, eh?
3: Hombre, yo encantado, eh?
0: A veure, Nico, vale. Santa Coloma de Gramenet, el Vendrell o l'Hospitalet de Llobregat?
3: A ver, yo como santacolomense que soy... yo votaría Santa Coloma, porque está lleno de perros flautas, la verdad.
0: ¡Dios! ¡Bomba!
1: Pero ¿por qué? ¿Que ya da perros flautas? ¿Cómo son?
3: Pues son muy raros. Pelo largo, la misma skin de siempre, ya sabéis.
1: No se duchan, perro al lado, flauta al lado, sí, chimica caliente,
0: sobacos...
3: Cervecita estrella...
1: Vale.
3: Ja sabeu com va la cosa.
0: I els trobes en algun lloc concret de Santa Coloma de Gramenet o estan a tots llocs?
3: En un sitio concreto, pues... Bueno, fondo muy multicultural. Fondo, aunque haya mucho de todo, es buen sitio. Bueno, a ver...
0: La parada de metro, fondo, aquella parada.
3: Sí, sí. Bueno, la zona de fondo, sí, sí.
1: Ah, vale, sí.
0: Molt bé.
3: Y luego está el centro, que el centro ya perro flauta de nivel, ¿sabes?
1: Dios. Perro flautada histórica.
3: Claro, claro, pero bueno, bien.
0: Molt bé, perfecte. Ah,
1: pues des de Plaça Catalunya cap allà que vas i, escolta, et prenem la paraula. Un altre dia porta'ns un solomillo, si us plau, t'ho demano.

0: Però molt bé. De calle, ¿eh?
1: El tio té claríssim, eh?
2: Sí, sí, però tu, tu siguen de l'Ebre, tu ets de l'Ebre, Sala el tens a la quinta polla.
0: Però surt per les notícies.
2: Surt per les notícies.
0: Massa vegades. És un problema. Mm.
1: Vale, en quin sentit surt les notícies?
0: Bueno, tots tenim notícies a casa.
2: Sí, però a veure, estem parlant de lo que seria físicament el poble, eh? Sí. No, no lo que hi ha...
0: Sí, sí.
2: No,
0: feo,
2: no
0: resta feo,
2: política.
0: Feo,
1: feo. És feo igualment, feo, eh?
0: No, no, jo de política no parlo.
2: Vale,
0: de
2: vale.
0: Política no parlo.
2: Per si de cas.
0: No.
1: Pues apuntem sal.
0: Podria mal interpretat, potser.
2: No, no, Pere, cap problema. Molt bé.
1: No, tranquil, Pere, s'ha notat i ja està, no passa res.
2: Doncs un poc...
0: Vinga, salut.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, tio.
2: A veure, estaria bé que gent de Salt que no vol que guanyi el seu poble, pues, truqui per votar a altres pobles, o el mateix amb Santa Coloma de Gramenet, el Vendrell i l'Hospitalet de Llobregat, vale?
1: Clar, exacte.
2: I el telèfon està obert al 935456868.
1: Llame ahora y vote por el pueblo más feo.
2: I el ChatGPT tenia raó, de moment.
1: Sí, perquè ha dit els pobles que són Sant Adrià del Besòs, Salt, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat.
2: De moment està encertant.
1: Molt bé.
2: Hola.
3: Hola.
2: Hola, com et dius?
3: Jo, Pau.
2: Pau.
1: El Pauet.
2: Sí. Vota pel teu poble, tio.
3: El més feo?
2: Sí.
3: Salt, jo crec. Salt.
2: També Salt.
1: Oh, cuidao amb Salt, eh? Que està remuntant molt.
2: Tu, Pau, d'on ets?
3: Jo, de Bellvei.
2: Bueno, per tant, a Salt no... el tens també molt lluny.
1: Mhm.
3: Sí, però igualment està ple de
1: xurmo. Clar, d'aquests últims que hi ha, doncs, diu, voy a votar Salt.
2: Clar.
1: Bueno,
2: molt bé.
3: Està ple de morancs.
2: Bueno, vinga, va, adéu, sí, Pau. Sí, sí. Adéu, per favor.
1: Déu meu, senyor.
2: Per favor.
1: Estava clar.
2: Estava clar el què?
1: Bueno, que la gent a vegades és molt capulla, sí. Com nosaltres, sí.
2: No, sí, ho són.
1: No, és així, és així.
2: Va, de seguida anem a desempatar. A veure quin serà el poble més lleig de Catalunya.
1: Vinga.
4: Estem bojos per escoltar-te. 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Flash Urban.

0: tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico, yo ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también.
1: Es el Bad Bunny, a Masha Casio, Nueva York. Si te quieres divertir, el Bad Bunny que està a punt de marxar ja de Madrid, eh?
2: Oh, en sèrio, però no va fer 5 fetxes més, va dir a l'últim concert.
1: Ah, sí?
2: Va dir 5 fetxes, però no sé si era d'aquí un temps o ara, ni puta idea.
1: Collons, va fort el Bad Bunny, eh?
2: O potser avui era l'últim, no? Ahir va ser...
1: Ahir, crec que va ser ahir.
2: Que va anar a Quevedo, tio.
1: Ah, sí?
2: Molt heavy,
1: heavy eh?
2: Va cantar la de Quédate.
1: Hola, bona nit. Hola.
2: Ei.
3: Hola.
1: Hola, com et dius?
3: Em dic Marc.
1: Marc. Quin és el poble més lleig de Catalunya, amb els finalistes que tenim?
3: El Vendrell.
1: El Vendrell?
3: Sí.
1: Per què, Marc?
3: Eh?
1: Per què?
3: Que jo soc de Sal i tothom diu Sal, doncs jo dic aquest ara.
1: Ah, tu dius Vendrell per variar una mica.
2: Però és perquè ets de Sal o perquè tens devoció per Sal o què?
3: Visc aquí a Sal.
1: Ah, vius a Sal.
2: Ah, amigo.
1: Vale. Tu, Marc, ets a Sal i no vols que guanyi el teu poble com el poble més lleig de Catalunya.
3: No, mai tant.
1: Em semblava una molt bona estratègia.
2: És maco, és defensar el teu poble, però tu objectivament, Marc, penses que Sal és feo?
3: No.
2: Ui, s'ho ha pensat, eh?
1: No és lleig, Sal?
3: No és lleig, no.
1: Vale, vale.
2: Deu tenir el seu encant, també.
1: Quina és la part de Sal que més t'agrada, Marc?
3: Eh?
1: Quina és la part de Sal que més t'agrada?
3: La zona on és l'espai gironès i tot això.
2: Què?
1: L'espai gironès.
2: Ah.
3: Sí.
1: Clar.
2: Home, bueno. Si has de destacar l'espai gironès com algo maco, vaya drama banana.
1: Clar, si has de destacar el centre comercial com el més maco del poble, saps?
2: Però anem molt malament.
1: Bueno,
2: anem
1: molt
3: bé. Home, ja això, bueno.
1: Molt bé. Gràcies, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
4: Em dic Will.
1: Will.
2: Will Smith.
1: Què vota, Santa Coloma de Gramenet, el Vendrell, l'Hospitalet o Sal?
4: Sin duda, l'Hospitalet de Llobregat.
1: Dios.
2: Ha dit sin duda, eh? Això és que té l'opinió molt forta.
1: I això?
4: Sí. Estuve viviendo 3 meses ahí por cuestiones de trabajo y no veía la hora que se terminara para poder marchar de ahí.
2: Hostia, tan feo era para ti, joder.
4: Sí, no me agrada. Todo es desorden... Hay muy peligroso, borrachos por aquí, por allá. Buah, no, para nada. Todo desorden, literillo. No, para nada.
1: ¿Y on has anat a viure, Marc? Ahí, O'Neill. ¿Cómo es deia?
2: Marc, ¿no? Era?
1: No sé. Bueno, ¿on has anat a viure?
4: ¿Perdón?
1: Que, ¿on vius ara?
2: ¿Dónde vives?
4: Sant Cugat del Vallès.
1: Sant Cugat del Vallès.
2: Vale.
1: I és més maco.
4: Hombre, muy maco.
2: Mm-hmm. Home, Sant Cugat, dic que és bastant maco i molt peatonal, que això està molt bé, que la gent pugui passejar i tal, això també es fa veure bé.
4: Sí, aparte que ya a determinada hora todo es tranquilo, no hay mucha bulla y se está muy bien.
1: Es más pijillo, eso sí.
2: Sí, home, claro. Sant Cugat és el lloc pijo, bueno, per excel·lència. Sí. Mm-hmm.
4: Home, todos dicen que es muy pijo, pero tan pijo no es, ¿eh? Pero es Hombre, un pueblo muy tranquilo.
2: Perdona que te diga, es muy pijo, de verdad.
4: Hay zonas que sí, pero la gran mayoría no.
1: Un día farem el poble més pijo de Catalunya, a veure què surt.
2: M'agrada.
1: Ja veuràs.
2: M'agrada molt.
4: Una temporada sí ha sido el más pijo, pero medianamente se está bien. Tan pijo no es. Que hay gente pija, pero...
1: Ha quedado clarísimo. Moltes gràcies, maco.
2: Que vagi bé.
1: Hola.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Bones. Marc.
1: Marc, quin és el poble més lleig a Catalunya? A veure...
5: Soc de Banyoles i jo diria Sal.
1: També votes per Sal?
2: Per favor!
5: Sí.
1: Està agafant molts vots, Sal?
5: Vaig estar repartint per allà i tinc alguna experiència així que no em va agradar pa gaire.
1: A veure, una cosa, Marc, estem parlant estèticament al poble, eh? No res de ni política ni...
5: No, i també m'ha feia la ruta per allà i, bueno, hi havia parts bastant lletgetes, la veritat.
1: Vale.
5: Però, bueno, ja... Que xoquis contra un cotxe i després diguin que l'has d'arreglar i et comencin a rebentar el paratxocs davant teu no fa gaire gràcia.
2: A veure, què? Què ha passat?
5: Ah! Vaig tirar endarrere amb el camió, vaig tocar una mica un cotxe sense voler, una mica, ni li vaig fer res. Mm? I una persona, no vull dir de manera, va començar a dir que li tenia que pagar, que no sé què, i va començar a arrencar el paratxocs davant meu. Imagina't.
1: Del teu camió?
5: No, del seu cotxe, perquè li pagués. Diu, mira, esto está mal, no sé què. I comença, va, i rebentar-ho tot. I jo me cago en la puta. I en un minut Estava rodejat de gent que no havia d'estar rodejat.
6: Bomba.
2: Mare meva.
5: Em demanaven DNI, el calés, el telèfon. Jo vaig dir, toma, te doy el telèfon, ja vendré després. Mai més vaig tornar allà de ruta.
1: I va venir la poli?
5: No, perquè clar, em vaig ficar nerviós, no vaig trucar pas a ningú. Vaig dir, té, el telèfon, i vaig cardar el camp i mai més vaig anar de ruta allà, i ja està. Va pel culo.
1: Vamos, bueno. No has tornat a trepitjar sal en la teva vida.
2: Joder.
5: No.
1: Ni ho faràs mai més.
5: No.
2: Vaya per clar,
5: Jo portava els ous a gust, però clar, si no volen ous...
1: Tu reparteixes ous?
2: En sèrio?
5: Jo repartia ous per allà, sí.
2: Mm-hmm. I els teus també els has donat algú o no?
5: Alguna de sal encara no, però bueno.
1: El fonoll.
2: Molt. Ja podràs.
1: Perfecte. Ha quedat claríssim. Gràcies, Marc, de Banyoles.
2: No. Vinga.
5: Adéu.
1: Hola.
7: Hola.
1: Hola, com et dius?
7: Pili.
2: Hola, Pili.
1: Pili, quin
7: Hola.
1: És el poble més lleig de Catalunya, dels finalistes que tenim, Pili?
7: Sal.
1: Sal, també?
2: Uah, sí. Va guanyant sal, ara o no?
1: No està guanyant sal, està guanyant el Vendrell.
2: Joder.
1: De moment està guanyant el Vendrell, però bueno. Si voleu que guanyi sal, voteu sal, saps? No sé. I per què sal, Pili?
7: Bueno, jo sóc de Girona i estic molt acostumada a anar per allà. I no m'agrada.
2: I què veus estèticament que no t'agrada?
7: Pues que ja sal és lleig.
1: Vale, no hi ha res que t'agradi de sal.
7: Sí, el que és l'espai gironès, sí.
1: Clar, és que si el millor del poble és el centre comercial...
2: O sea, apaga i vámonos.
1: Clar, anem malament.
2: Sí, és un...
7: Sí, total, apaguem i vámonos.
2: No. Sí, això dit.
1: Molt bé, gràcies, Pili de Girona, que vagi bé.
2: Adéu.
7: Vinga, adéu.
2: Adéu.
1: A veure, us faig un petit recompte de com van els vots.
2: Vale.
1: Santa Coloma de Gramenet, en quarta posició.
2: Bravo.
1: En tercera, Sal. En segona, l'Hospitalet de Llobregat. I en primera, el Vendrell. Vale?
2: Però els tres últims vots han dit Sal.
1: Sí.
2: I això fa perillar.
1: Ara mateix té 5 vots, l'Hospitalet té 6 vots i el Vendrell en té 7.
2: Uau, molt a prop, eh?
1: Hola, bona nit.
8: Bona nit.
1: Hola, com et dius?
8: Em dic Pol.
1: Pol, quin és el poble més lleig de Catalunya?
8: L'Hospitalet
2: de Llobregat.
8: Sí.
1: I per què, Pol?
8: Molt desorganitzat tot, jo ho veig com molt brut, molt no m'agrada.
1: Mm.
2: Vale.
1: Molt bé, Pol, gràcies, Pol.
2: Apuntem.
8: Moltes gràcies.
1: Adéu, maco. El Pol s'ha desfogat en directe, saps?
2: Sí, tenia algú en contra d'Hospitalet i ho havia de deixar anar, és evident.
1: Vinga, va, truca i vota en directe.
9: 93 545 68 68.
1: Perquè de seguida sabrem quin és el poble més lleig de Catalunya.
2: Serà un resultat objectiu, dit per l'audiència.
1: Hola? Epa!
2: Aquest no. Sí que és feo, joder!
1: No, ens han petjat!
2: No!
1: No!
2: La mierda.
1: Hola, bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
10: Fanny.
1: Fanny.
2: Que graciosa, Fanny.
10: Sí.
1: Fanny, el poble més lleig.
10: L'Hospitalet de Llobregat.
1: Dios!
2: Per favor.
1: Sí. Per què, Fanny?
10: A part que estava molt massificat, l'arquitectura, els edificis molt alts, tot està com massa junt, hi ha moltíssima delinqüència.
2: Vale.
1: Molt bé, Fanny. Pues apuntem el teu vot. Gràcies, guapa.
2: Gràcies, mil. Okay,
10: gràcies.
1: Hola.
11: Hola.
1: Hola, qui ets?
11: El Juanjo.
1: El Juanjo.
2: La cabra.
1: Juanjo, el teu poble més lleig.
11: Hòstia, pues jo et diria... Uai, jo estic entre el Vendrell i l'Hospitalet de Llobregat, eh?
1: Un dels dos, Juanjo. Uai,
11: jo et diria el Vendrell. Quina cosa més fea, per l'amor de Déu.
1: Jo, vas fort, Juanjo?
11: Home, és que és veritat. Quina cosa més fea. Pobret meu, ja he tocat anar i fillit, xiquet.
1: Dios!
2: No, el tio està clar, joder.
1: Molt bé, gràcies, Juanjo.
2: Vinga.
1: 3 minuts i sabem el poble més lleig.
2: Dios, vaya nervis,
1: Només 3.
2: Joder.
9: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: Vols droga?
1: Bueno, a veure, ara, avui que és dimarts, no. Però
0: la cançó, vull dir, la cançó.
1: Ja, no, no, algun, també l'altre, em pots donar, si vols.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Dios.
1: Clar.
0: Ha arribat el moment de saber quin és el poble més lleig a Catalunya.
1: Clar, abans teníem quatre finalistes, no?
0: Sí.
1: Però és que ara ens hem de quedar amb dos.
0: Sí. Santa Coloma de Gabanet té 3 vots.
1: Bravo.
0: Sal en té 5.
1: Vale.
0: Però el Vendrell i l'Hospitalet de Llobregat en tenen 8 cadascun.
1: Hòstia, clar, per tant hem d'eliminar Sal,
0: Sal
1: i Santa Coloma.
0: Eliminem, Santa Coloma eliminem.
1: Bé.
0: Necessitem només una trucada, només una persona que truqui i desempati entre el Vendrell i l'Hospitalet de Llobregat.
1: Exacte.
0: Per tant, tens el telèfon lliure.
2: 93 545 68 68.
0: Només una trucada perquè s'ha de desempatar entre el Vendrell i l'Hospitalet de Llobregat com el poble més lleig de Catalunya.
1: Qui creus que guanya com a més lleig?
0: Vale, va, fem apostes. Jo crec que serà l'Hospitalet.
1: Jo també, tio. Tinc la corazonada sí. Que em diu que serà l'Hospitalet. No sé per què.
0: Sí, sí. Només una trucada. Necessitem ara. 93 545 68 68. Que desempatarà en directe com el poble més lleig de Catalunya.
1: Exacte. Tot això sempre des del respecte als pobles, que home, segur que sí. Són boníssim la gent d'allà i tot.
0: Hola.
3: Hola.
0: Com et dius?
3: Hola. Anna.
0: Anna. Tu ara...
3: El Vendrell.
0: Anna del Vendrell. Estàs a punt de desempatar entre...
3: No, el... no, el Vendrell, que és horrorós, el Vendrell.
0: Ah, bueno, ah. Aquí els tempos d'això, res, no?
1: Però ens pots escoltar i respecta.
0: Clar, aquí els tempos de...
1: Anna la marrana.
0: Anna, ja
1: no compta, no compta el seu vot.
0: No compta el seu vot?
1: No compta el seu vot,
0: vale,
1: no.
0: Doncs no compta. Clar que no. Tornem a començar. Home, una mica de tempos d'emoció, saps?
1: Ciutadans de Catalunya.
0: El Vendrell o l'Hospitalet de Llobregat?
2: 93 545 68 68.
0: Ja ho teníem, Anna, per culpa teva hem d'allargar això.
1: Ja, vaya peste de oyente.
0: Hola.
4: Hola.
0: Com et dius?
4: Amanda.
0: Amanda. I tu qui et quedes? Amb l'Hospitalet de Llobregat o el Vendrell, Amanda?
4: Hospitalet.
0: Dios!
1: Hospitalet és la guanyadora?
0: És el poble més lleig de Catalunya, Amanda?
4: Sí, sí, sí ho és.
0: Dios, doncs ha guanyat l'Hospitalet de Llobregat! Amanda, des d'on ens truques?
4: Des de la Bisbal d'Empordà.
0: Ah, vale, o sigui que te la suda, la quita polla, per tant, vinga.
1: Sí, sí, però, bueno, volia sang i l'ha aconseguit.
0: Molt bé.
4: Clar.
1: Bueno, perfecte. Enhorabona a l'Hospitalet, que s'emporta la medalla de la lletgesa de Catalunya.
0: Sí, sí, sí, sí. Gràcies, Amanda. Bona nit. Adéu.
4: Bona nit.
1: Adéu.
0: Això ho hem de celebrar amb una cosa.
1: Dios!

Em sembla un temazo, eh? El Tomàs l'està gaudint. Llàstima que no hi ha càmera. Bueno, per la gent que no li agrada el futbol com jo, bueno, això és igual, eh?

0: Vale, pues aquesta és la cançó no oficial del Mundial d'aquest 2025.
1: Però com nosaltres som uns gilipolles, per nosaltres serà l'oficial perquè és la risa.
0: Ah, sí?
1: Home, clar. D'on està Curaçao?
0: Pues no ho sé.
1: On està?
0: Va, que demà torna... Ah, no, demà jo no vinc.
1: Ah, Dios!
0: Demà jo no vinc, toma!
1: Però on marxes, tu?
0: No ho sé.
1: Vaya lío.
2: Bona nit.
0: Hola.
2: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: El 9, el 26, el 29, el 37 i el 42. Vols que ho digui més ràpid?
1: Sí, no, està bé.
0: 9, 26, 23... Els sols.
1: El 4 i el 6.
0: No.
1: És que clar, a veure, això no ho puc endevinar.
0: Clar, no, no.
1: Va, digue-ho, que hi ha una iaia Conxita que vol saber-ho.
0: L'1 i el 7.
1: Bé, hòstia.
0: No, mentida, sí, l'1 i el 7.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Molt d'amor a la gent de l'Hospitalet de Llobregat, eh? Que us estimem igual, eh?
1: Però vaya pueblo más feo.
0: Hola, hola. Bueno, adeu, Tomàs.
1: Adeu, Miquel. Adeu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Saps per què te truco?
2: Adiós, perquè
3: us vull lligar amb tu.
1: Perquè és un pesat, tio. Perquè a aquesta hora que volem escoltar la música i de vegades tu parles molt, eh?
2: Hola! Doncs pues digue-li al meu jefe, cabrona, eh?
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Flash FM. Són les 12. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.